0: I clar, fins i tot de vegades passa que hi ha això que ens crida l'atenció, que ens poden fer un descompte, no? Si la data de caducitat doncs és propera a la data en què estem comprant el producte, ja no dic si és el mateix dia. Per tant, això que en un principi podria ser un avantatge i una bona idea per afavorir, no?, de que no es malbarati els aliments, no funciona exactament igual quan és a l'hivern, quan tot està ben conservat, ben fresc, que quan és l'estiu, comença a fer calor, i no tant només a l'estiu, sinó en les dades en les que estem, i el tema dels aliments ens entren molts dubtes, i per poder resoldre alguns d'aquests dubtes volem parlar avui amb l'Elisabet Larroya Papell. Elisabet, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres, David.
0: Ella és consultora en seguretat alimentària i certificacions ISO 9100 i 14100, que tenen a veure amb tot això, i professora del Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la UBIC, la UCC. I és que quan fa calor, quan depreta el calor, ja diu el clàssic, los chicos se enamoren, és la brisa i el sol. Però amb el tema dels aliments, els riscos alimentaris augmenten, que sí?
1: Doncs sí, correcte. Durant els mesos de calor, a l'augmentar la temperatura, doncs els riscos, parlant en seguretat alimentària, augmenten de manera significativa. Pues, ja que els microorganismes, ja siguin patògens, és a dir, els dolents, els que provoquen malalties de transmissió alimentària, com els altres microorganismes, doncs necessiten molta temperatura.
0: Per tant, necessiten temperatura, i jo sempre m'he imaginat allò de que clar, exagerant-ho molt, allò que dius, deixes un... allò, qualsevol cosa, no?, que acabes de cuinar, ho deixes a la cuina, no?, temperatura ambiente, que es diu, no? Doncs clar, sempre penses, ai, que ja veuràs que es començaran a reproduir els microorganismes, i clar, penses, ostres, amb la calor van a tota castanya, quasi, escolta, has d'acabar de cuinar i posar-ho, a menjar-t'ho o posar-ho a la nevera, és quasi exagerat, però no tant, no?
1: No, exacte, no és tan exagerat, Realment hi ha com una línia de temperatures, vale, en el tema de la multiplicació dels microorganismes, on aquesta línia que dius tu que la temperatura ambient, que normalment pues, serien entre 20 i 40 graus, 40 ja és molt, però bueno, entre uns 10, 15 i uns 40 graus, és la temperatura on és la multiplicació òptima dels microorganismes. Vale? Que seria això que dius tu típic, no? Faig una truita de patates abans de posar-la a la nevera, que no se m'escalfi tota la nevera, la deixo allà, pues, mira, un ratet. Clar, depenent. Perquè què passa? Que els microorganismes necessiten aigua o humitat per créixer, nutrients, és a dir, a la truita tenen aigua, perquè, evidentment, l'ou pues, té una gran quantitat d'aigua, necessiten menjar, evidentment, l'ou i les patates tenen hidrats de carboni, proteïna, etc. Necessiten la temperatura ideal, que, com dic, ha de ser aquesta òptima, que és entre els 10 i uns 40 graus, i tens... Què passa? Aquí el factor temps, com més temps deixes, més es multipliquen. A més, entre 10 i 60, aquesta temperatura que estem comentant, es multiplica exponencialment els microorganismes. Llavors, que no és uno más uno son dos, no, no.
0: Clar.
1: És exponencial.
0: Seria una mica com més o menys com el factor que pot ser doncs, el que tenim a la nostra pell d'exposició al sol, no? Que vull dir que per molt que fiquis protecció, doncs serà més o menys temps, però igualment hi ha un temps en què et pots donar perquè cremat, no? Doncs en aquest cas, si hi ha més temperatura, es reproduiran més de pressa, però això no vol dir que a menys temperatura sigui més segur. I clar, aquí el problema és que molts cops les persones que no en sabem, tenim aquella tendència a pensar, bueno, però si ho acabo de cuinar, és a dir, si ho hem tingut a molta temperatura, això no pot tenir microorganismes, això ho mata tot, no? Si ho acabo de fregir, ho acabo d'escalfar, ho acabo de bullir, no? I només és segur ser un temps, no? Tot i així, hi ha microorganismes que tot això ho aguanten, no?
1: Bueno, sí, mira, t'explico una mica, vale? Diem-ne que la temperatura òptima, com hem dit, és entre els 10 i 60 graus, sí. Vale? Llavors, què passa amb la temperatura a partir dels 65? És la temperatura de pasteurització, vale? Que és el senyor Pasteur, que jo sempre els dic als meus alumnes, sisplau, penseu sempre en la temperatura de pasteurització. És a partir dels 65 graus.
0: Val.
1: Sí, perquè el té tothom molt abandonat. Vale? Llavors, és molt diferent pasteuritzar un aliment que esterilitzar. Mira, t'ho explico ràpidament.
0: Vinga.
1: La llet pasteuritzada, al súper la trobes a la nevera. Vale? I la llet esterilitzada la trobes sense estar refrigerada, vale? La trobes en un estat normal.
0: Que bo.
1: I quina és la diferència? Pues és la temperatura en què s'ha fet el tractament tèrmic. Vale? La pasteurització és a partir de 65 graus, normalment són 65-67, tot depèn de, bueno, de l'aliment, i a X segons, d'acord? I aquí què passa? És la temperatura que matem els microorganismes patògens. Com ja he dit abans, hi ha diferents microorganismes. Els patògens són els que, amb seguretat alimentària, ens han de preocupar, perquè són els que s'encarreguen de transmitir les malalties de transmissió alimentària. ¿Vale? Tots aquests microorganismes patògens, a partir de 65 graus, que és la temperatura de pasteurització, es moren. Ara bé, a partir de 65 fins al 100, que és temperatura d'ebullició, poden sobreviure altres tipus de microorganismes, que no són patògens, però poden fer malbé l'aliment. Vale? És cert que a partir de 100, com tu dius, l'ebullició, etc., mata tot. Sí. Vale? Tot i que hi ha toxines que si abans aquest aliment ha estat contaminat es poden quedar i l'ebullició no les elimina, vale? O igual, si tu fas, per exemple, un caldo, no? Allò que diem, si faig un caldo que faig molts litres, vale? Pel tiet, per la tieta, pel fill, per la filla i tal, vale? Què faig? Ho deixo allà hores i hores perquè es refredi, perquè clar, no ho envasaré calent i tal. Aquí hi ha un problema a vegades, perquè vale, sí, tu ho has fet a 100 graus, però l'ambient de la teva cuina, com tots els ambients, està contaminats per fongs, per llevats, per bacteris... Sempre, vale? Es pot contaminar aquesta olla de caldo, aquest caldo, i llavors què li dones? Aigua, menjar, temperatura i temps. I allà es fa un caldo de cultiu, valgui la redundància.
0: Sí, exacte, és un caldo de cultiu mai millor dit, totalment.
1: Sí, mai millor dit, sí, de fet ve d'aquí.
0: Que bo.
1: Llavors també, si hem de tenir en compte també que la gent diu, amb refrigeració, vale? A la nevera, temperatura de refrigeració que sol ser entre 0 i 5 graus. No, no, aquí no passa res, sí. La multiplicació dels microorganismes hi és. Ara, és més lenta, sí, és més lenta. Vale? Aquest factor temps li traiem i aquest factor temperatura li disminuïm, però igualment es multipliquen.
0: Ja.
1: Val? Igual que molta gent diu... Sí, perdona.
0: No, anava a dir que, clar, aquí una altra divisió seria si congeléssim, no?, alguna aquest caldo que ens hagués sobrat. Però si està a la nevera, encara que sigui a molta menys velocitat, però sí que segueix o que es pot produir aquesta multiplicació.
1: Correcte, sí, és això, eh? Aquests dos factors, temperatura i temps, els disminuïm, però la multiplicació continua sent lenta, però hi és. El que em dius, que és el que et volia comentar, la congelació. Molta gent diu, la congelació mata. I dic, no mata. No es moren els microorganismes. És a dir, si jo congelo, m'invento, un estofat, ara posem números molt rodons, que és el que faig jo a la universitat, 10 microorganismes patògens, vale? En l'estofat tinc 10 microorganismes patògens, i jo els congelo, congelaré 10 microorganismes patògens. Quan el descongeli, aquests patògens no es moren, s'hivernen, vale? Hivernen. I què passa? Ahí va la descongelació. Que molta gent descongela, lo típic, no? Ai, és el matí, vale, què faré demà per sopar? Ai, per sopar avui a la nit. Vale, pollastre i no sé què, ho deixo descongelar al marbre de la cuina. Sí? Pues no. Perquè què passa? Quan la temperatura comença a augmentar, que per molt que sigui hivern o estiu a les cases, pues que estem a 20-21, que és la temperatura òptima de multiplicació, aquests 10 microorganismes que hi havia a l'estofat, quan es trec a descongelar en el marbre de la cuina, els desperten i què passa?
0: Han despertat el paradís, han despertat el paradís aquesta gent.
1: Correcte, i comencen a multiplicar-se. Com més es descongelen, més es multipliquen. I això també és un problema molt habitual en les cases, el tema aquest de la descongelació. De fet, en indústria alimentària no es pot descongelar els aliments amb temperatura ambient. Sempre s'ha de descongelar dintre la nevera.
0: Fixa't, perquè hi havia molta... Suposo que a vegades és perquè s'entén una part i no tota la part, no? I igual s'entenia allò de que no és bo, ara em corregeixes, descongelar i cuinar-ho immediatament perquè que tingui un procés com més atenuat, no?, de canvi de temperatura, però això a la nevera, no pas a temperatura ambient, no?
1: Correcte. El que si fas és això que dius, ostres, vull, no sé, les típiques gambes així cuites que tens i dius, ai, ja em faig una amanida, vale, les descongelo això a baix, a sota l'aigua, una mica calentona i ja està. A veure, aquí per seguretat alimentària no passa res perquè les descongeles automàticament amb un tractament tèrmic d'aigua calenta i les cuines. Mm-hmm. Però què passa? Aquí el que se queda afectat són les característiques organolèptiques.
0: Val.
1: Vale? Perquè, com sabem, el congelar...

0: aigua, que són les molècules d'aigua dels aliments, es formen cristalls. I al descongelar, si no es descongela paulatinament, trenquen les fibres i llavors és quan saps que dius, per exemple, una patata bullida la descongeles i la descongeles i dius, és que el gust ha canviat absolutament.
1: Sí.
0: O sigui, la textura, vale? És per això. És perquè, clar, depenent de l'aigua que contingui un aliment, llavors es veuen les característiques organolèptiques afectades.
1: Per tant, bueno, aquí ja, llavors hi haurien dos factors diferents, és a dir, el de no descongelar de cop seria perquè tingui més valor fins i tot nutritiu i saborós, però per tema de seguretat, en tot cas, el que s'ha de fer, si volem que es faci més lentament, és des de la nevera, perquè no estarem afavorint que hi hagi aquesta multiplicació ràpida. Però clar, a l'estiu també passa, paral·lelament a tot això que ens estàs explicant, que el tipus de menjar possiblement que fem o que ens ve de gust, doncs es prolifera més, doncs, allò que diem les salmonerosis i totes aquestes coses que imagino que pel tipus de producte que porten, no? Que si l'ou, que si etcètera, doncs, les salses que es fan o el que sigui, doncs encara és més propens que per la temperatura elevada que tinguem, doncs sigui d'allò. En canvi, per exemple, un meló amb pernil, no? Possiblement sigui més segur. Com funciona això?
0: Mira, per exemple, no? Posem el meló amb pernil, sí. D'acord? El meló, si jo tinc el meló comprat del supermercat. Aquí lo important, David, és no perdre i no trencar la cadena del fred. Vale? La cadena del fred existeix des de la fàbrica que produeix l'aliment fins al supermercat,
1: sí.
0: Però clar, és la nostra responsabilitat com a consumidors del supermercat a casa nostra. Vale? Jo sempre ho dic que és superimportant en aquest moment del supermercat a casa nostra no parar-te a xerrar amb tothom, que jo ho faig molt, però per això sempre segueixo un ordre durant la meva compra, perquè clar, jo no puc parar de xerrar i puc estar-me 3 hores al súper, de veritat.
1: Però deus xerrar amb un cronòmetre, no? Per anar mirant, escolta, eh?
0: És horrible. Els meus fills i els meus homes diuen, jo no vinc a comprar amb tu. Sí, perquè, és a dir, s'ha de tenir un ordre a la compra del supermercat. És que és crucial, vale? I llavors és això, que no s'ha de trencar la cadena del fred. Per exemple, el meló que compro jo al súper per fer el meló amb pernil i el pernil el trobem a refrigerat, no? I el meló el trobem normalment tallat a mitges o sencer a temperatura ambient. Cert. Vale, què haig de fer jo? Agafo el meló i agafo el pernil i aquests normalment els haig d'agafar ja abans dels congelats, perquè és com refrigerat, d'acord? És a dir, l'ordre del supermercat seria, t'explico una mica, vale? Productes secs, és a dir, per exemple, jo començo a anar pel súper i començo pues, les galetes, els snacks, els cereals, etc. Productes secs, qualsevol que se t'acudeixi, d'acord? Llavors vindrien les conserves, vale? Pues, la tonyina, les olives, etc, etc. Després vindrien les fruites i verdures, que la majoria no estan refrigerades. Fixa-t'hi que les que estan refrigerades són aquelles que estan manipulades. És a dir, enciam tallat, saps?
1: Sí.
0: Endívies, pastanaguetes tallades, totes aquestes aranyons, vale? Tots aquests productes que han estat molt manipulats estan en refrigeració. En canvi, les pomes, les peres, sí o no, la cindra i tot això ho trobem. Sí. A temperatura ambient. Vale. Llavors, un cop ja he agafat totes les meves fruites i verdures, doncs me'n vaig a la zona de refrigerats i allà ho agafo tot. Que si iogurts, que si formatges, el que sé, el que tu consumeixis. I ja, com a final, evidentment, el congelat. Per què? Perquè la cadena del fred sigui el més curta possible pels congelats i els refrigerats. Vale? I sobretot, quan ja tens els congelats, no miris a ningú i tira cap a la caixa. No et paris a xerrar.
1: Tu fixa't que jo només feia fins ara una cosa i ens està canviant la vida, i això em sembla meravellós. Elisabet, hauràs de passar més cops pel programa perquè ens canviaràs la vida. Jo només tenia una premissa, que era quan agafava els gelats a última hora, sí. Perquè dic, home, bueno, és que si no arribaran que ja directament, doncs ja, i llavors me'ls he de menjar tots de cop i no és cosa bona. Però vull dir que, i l'altre ordre era, tal com entrava al supermercat, els passadissos que anava fent. Vull dir que, clar, a vegades ens poden condicionar una mica, però sí que és cert que, per exemple, doncs tenia ben a prop de l'entrada doncs el tema dels iogurts i tot això, que potser perquè anava més tranquil, perquè com que sempre diuen, aquest és un altre... Ens aniràs desmentint mites en diferents programes, però un d'ells, el mític de... És que el iogurt, la data caducitat que posi és només indicativa. Doncs jo pensava, dic, bueno, no és problema perquè el iogurt, com que dona igual si caduca, això passa amb tots els iogurts o no amb tots?
0: Mira, això és

0: un altre tema, eh? El tema aquest de... És molt diferent una data de caducitat que un consum preferent.
1: Ahà, perfecte.
0: Vale? Llavors, és a dir, si us t'explico el
1: tema. Sí, sí, està molt bé.
0: Vale. Doncs en una etiqueta tu pots veure data de caducitat i normalment és dia, mes i any, 26/7/2027. Vale? Uh-huh. I quan tu veus data de consum preferent, normalment només hi ha el mes i l'any, és a dir, el juny del 27. Vale. Vale? I això ja t'indica que, clar, juny pot ser l'1 o el 30, vale? Però si és de la data de caducitat, ja t'especifica dia, mes i any. Uh-huh. Què vol dir això? La data de caducitat ens indica seguretat alimentària. Uh-huh. És a dir, que hi ha uns estudis fets per la, bueno, per la fàbrica que produeix aquest aliment, ja sigui un iogurt o sigui el que sigui, que han fet uns estudis de vida útil i ells diuen que a partir de la producció, m'invento,
1: sí, sí,
0: són 20 dies de, després de la producció. Va. Vale? I, per tant, si s'ha produït el, pues, jo què sé, el dia 1, pues és el dia 20 que caduca. Vale? Mm. I aquí fins ells poden assegurar que aquest iogurt manté les característiques organolèptiques, però també microbiològiques. Mm-hmm. És segur en termes de seguretat alimentària. Vale? Mm. Llavors, menjar-te un aliment en què té una data de caducitat fora d'aquesta data que diu el fabricant, pot ser perillós, sí. Mm-hmm. En molts casos, sí. A vegades no, sí, també. Vale? Mm-hmm. Però, bueno, jo sempre faig molt de cas amb això. Mm-hmm. Sobretot, evidentment, si són temes d'embotits, sobretot t'has de fixar molt que siguin aliments molt manipulats. Vale? Llescats, amanidetes ja preparades, tot això, hi ha molta manipulació. I com més manipulació, més contaminació hi ha. Això és així. Vale? I llavors tenim l'altre concepte, que és consum preferent. Vale. Que això ho trobes normalment a les llaunes, a les eines de conserves, o ara no sé, ara no se m'acudeix cap
1: més. I que també però... deuen tenir uns xifres molt més altes, diguem-ne, d'aquests càlculs, no? Que no dirà d'una setmana, sinó que igual fa de mesos o anys, no? Si són conserves.
0: Correctament. Exacte. La data de caducitat hem dit que indica seguretat alimentària, en canvi la de consum preferent vol dir que el fabricant o el productor d'aquest aliment ha fet un estudi i que ell diu que normalment són dates de mesos i d'anys. Eh? Una llauna pot durar anys amb data de consum preferent. Sí, d'acord? Sí. I ella et diu que durant aquesta data, aquest període que ella et posa, és segur organolèpticament i microbiològicament. Ara bé, que si passes d'aquesta data, només s'afectarà les característiques organolèptiques. Va. És a dir, doncs el sabor, el gust, la palatabilitat, la textura, però que és segur. Mm-hmm. Vale?
1: Això és bona...
0: Llavors, aquí és la diferència.
1: Està
0: sí.
1: I a més,
0: sí,
1: està bé perquè, clar, com que, de fet, tenim pandèmies o coses, invasions alienígenes i coses d'aquestes, tot sovint ens estan dient que comprem, que tinguem bon rebost per passar no sé quants, no sé quants dies, doncs, i, bueno, dic, a veure, et deixa'm mirar bé quins aliments... Sí. Podem fer, mira...
0: Ah, no m'agafis pernil dolç i formatge fresc, perquè duraràs 3 dies.
1: No, no, clar, dic, no, he de renovar. Jo quasi dic, escolta, pues que vingui ja la invasió, que se m'està fent molt bé tot això, aviam si no em servirà de res. Doncs un dia, Elisabet, farem un especial... Què tenir pel nostre pel cas d'invasió zombi, eh? És a dir, què podríem preparar? Quins aliments podríem tenir per una invasió zombi? Jo només volia preguntar una última cosa i acabem per avui, que és que ja que hem comentat això, no, de aquest matís tan clar entre la data de caducitat i la de consum preferent. Sí. Això s'entén que és en el millor dels casos, no? És a dir, si no hi ha cap cosa estranya, però poden haver coses estranyes pel camí, és a dir, que no s'hagi transportat bé, que la nevera no estigués funcionant, que mil i una... Que jo que sé, que li hagi agafat més calor pel que sigui, perquè ho hem posat al costat d'un radiador, jo que sé, m'ho invento. Llavors poden variar, no, aquestes dates?
0: Correcte, clar. Aquí què fan els fabricants i les indústries alimentàries? Ells diuen, a l'etiqueta, també t'informen de com conservar l'aliment, d'acord? Vale? Et diuen conservar a temperatura de refrigeració entre 0 i 4 graus.
1: Correcte.
0: O conservar a temperatura de congelació a menys de menys 18 graus, perquè la temperatura de congelació, David, no és menys 10, És per sota dels menys 18, vale? Perquè això també a vegades...
1: Jo tinc exemple... fred, estic congelat, sí. Tu tens fred, estàs congelat, però no és la de congelació dels aliments,
0: Correcte. Això, sí, hem d'anar... Perquè jo... Bueno, perquè com que sé aquestes coses, quan entro a qualsevol supermercat, a qualsevol bar, restaurant, jo faig un chequeo i miro, i dic, vale, podem menjar

0: aquí, vale, no podem menjar aquí. I que a mi fixo, i molts congeladors de pastisseries no arriben a menys de 3,18.
1: Correcte.
0: I això no està bé, correcte, vale? Llavors, què passa? Clar, evidentment, si tu has conservat, com t'ho diu el fabricant, fins a data de caducitat ha d'estar correcte. Organolèpticament i microbiològicament parlant. Ara bé, clar, si tu al supermercat pues, fas com jo, que xerres, però has comprat primer els refrigerats, pues, llavors, clar, tens tots els números d'agafar una malaltia de transmissió alimentària, vale? I també, què passa? Jo sempre els dic també molt als meus alumnes, les llaunes. Ojo amb les llaunes, que això també és un altre tema que podem parlar. Val. Bueno, hores i hores, amb les llaunes, que això també, vale, és un molt, o sigui, és una molt bona manera de conservar, evidentment, vale? Però tu, jo sempre dic, no agafis mai una llauna amb un cop.
1: Aha.
0: I t'ho diré per què. Perquè saps que a vegades hi ha llaunes d'olives o així que tenen un copet, però tu les agafes igualment. Doncs tu no saps, David, si amb aquest cop hi ha hagut un microporo.
1: Mm-hmm.
0: I què vol dir un microporo? Microporo. Passen els microorganismes, sí o no?
1: Mm-hmm.
0: Clar, llavors en allà pot haver-hi una entrada de microorganismes cap a aquest aliment, cap a aquesta llauna, que llavors tu com ho veus? Perquè normalment s'infla. Els microorganismes, vale? Quan tenen menjar i es van proliferant,
1: sí,
0: van fent bueno, o CO2 o l'aire, o sigui, o l'oxigen o el que sigui, vale? I van inflant la llauna. I totes les llaunes inflades no s'han de consumir.
1: Igual que aquests, però, aquests paquets de carn que estan preparats, no, que estan mega inflats, no? El plàstic.
0: Mira, això depèn, no, perquè si t'has de fixar, sí, és molt diferent perquè a vegades estan envasats en atmosfera protectora.
1: Ah, fixa't, val.
0: Vale? Clar, llavors si posa envasats en atmosfera protectora, llavors sí que li han de posar un gas, vale?
1: Jo no sé Elisabet, Elisabet, com anàvem pel món sense saber aquestes coses. Ben aviat hauràs de tornar pel programa perquè necessitem la carta Elisabet. Ja, mira, tenim una companya al programa que quan escolti aquesta secció dirà: "Escolta, l'hem de fer estrella del programa perquè escolta. Aprenem moltíssim, Elisabet, doncs escolta.
0: No, sí.
1: Ja sabem unes primeres coses, d'aquí uns dies tornem a escoltar i ja veieu que estan en bones mans el Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària de la Facultat de Ciències de Salut i Benestar de la UBIC-UCC, que té una professora que no només en sap molt, sinó que s'explica molt bé. Elisabet, d'aquí uns dies seguim parlant, que vagi molt bé.
0: Doncs encantada, David, que vagi bé.
1: Amb molta salut, clar que sí.
0: Igual.

0: fluixet en comparació amb d'altres coses. Veurem si amb la Fiesta del Cine pues la cosa ha tirat més, no?, per fer una mica els paral·lelismes. Però fixa't que ara que m'estaves dient això em venia al cap que no és, no, hi ha precedents amb el tema d'aquest papa, de que coincideixin les pel·lícules, el Conclave.
1: Sí, correcte.
0: Quan el van escollir, la pel·lícula del Conclave estava allà.
1: Sí.
0: Però allà sí que els hi van a bé, allà sí que els hi van fer coincidir.
1: Sí, sí, perquè a més ja havia llegado un poquito antes y entonces ya había tenido su éxito, ¿vale?
0: Sí,
1: pero
0: exacto.
1: Esto sirvió como para, como todo el mundo se esforzaba mucho en explicar en qué consistía, en cómo era el proceso, etcétera, etcétera. Claro, que mejor que esta peli, vamos, es como un manual visual, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y además tenía el punto de morbo de que te muestra las interioridades, ¿no? Y esas especies de pulsiones que hay de bandos, de no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, sí que ahí el Conclave fue como le remaba mucho más a favor, ¿no? Esta de la luz era ponerse como muy... No en contra, porque la película no habla mal de... vamos, de hecho ni se menciona en la película la figura del papá. Uh-huh. Y, hombre, iba a decir, no habla mal de la iglesia. Sí, sí es una crítica clara, sobre todo de cómo las personas de mayor responsabilidad pues han ejercido un papel de complicidad y ocultamiento.
0: Sí, sí, mirad que con otro canto, ¿no?
1: O sea, en ese sentido no nos llevemos a engaño, porque sí que es el caso particular de un sacerdote, pero... En realidad, lo que se viene a indicar, pues, es un poco lo que, bueno, todas las investigaciones periodísticas están arrojando, ¿no? Que estos casos que se han ido descubriendo de pederastía y de abusos, pues, que están siendo o han sido a lo largo de muchos años, pues, tapados, disimulados, edulcorados y con las consecuencias que han tenido, ¿no? Pero En esta ocasión, la reacción que ha generado social la visita del Papa tan entusiasta, yo creo que a la luz le ha ido fatal. No le ha aportado nada bueno, y es una lástima porque la peli es interesante. Pero bueno, como yo espero que todavía aguante un poquirritín, si ahora esta semana que viene, que ya seguramente todos iremos perdiendo la santidad de forma progresiva, iremos volviendo a la normalidad, pues oye, a lo mejor de pronto le va mejor, no lo sé.
0: Bueno, haurem d'estar atents. Abans de comentar com ha anat una mica lo de la Fiesta del Cine, sí, deixa'm comentar-te una cosa que et deixarà totalment garratibat i com a gran afeccionat de sempre. El cinema de boxeig, però també del de terror, igual que el del western, no?, que són dels grans gèneres que li agraden al Pablo, que el que va passar aquesta setmana passada, just abans de la Fiesta del Cine, doncs crec que s'ha d'analitzar. Primer, perquè va ser un cap de setmana de 5.700.000, molt més que l'anterior. Un cap de setmana molt bo, just el previ a la Fiesta del Cine.
1: Sí, que això ja és un dato curiós.
0: Molt curiós. Tenim que els tres primers jocs eren estrenes. Els tres primers jocs eren pel·lícules que s'estrenaven aquella setmana, cosa que això sí que... és raro, raro. Abans seria l'habitual, fa uns anys, ara és molt estrany. I és que, clar, dèiem, en el nou lloc La Luz, és a dir, hi havia 5 estrenes entre el top 10, que ja és curiós també, La Luz al nou lloc, Todo lo que nunca fuimos al 6è lloc, i els tres primers, com dèiem. Perquè Michael ja cau al quart lloc en la seva setena setmana, sumant 488.000, ja supera a Super Mario Galaxy, portava abans de la Fiesta del Cine 22.400.000, i Super Mario Galaxy 21.100.000. Però és que el cinquè lloc és per Mandalorian en Grogu, que només porta 3 setmanes. I està al cinquè lloc, amb 4 milions recaudats. Està bé, però no és. O sigui, és evident que la gent... i jo

0: animació, que per mi són fabuloses, com els Rebels o com els Clone Wars, però Mandalorian en Grogu, que era una sèrie de televisió, o la pròpia Soca, no? Són sèries que ja t'acostumen a que ho veus des d'allà. I només et portaria al cinema una cosa així si fos realment, doncs, que continuessin els personatges de la Rey o alguna cosa ja més... més important, no? Però bueno, allà està, com a mínim segueix funcionant, tot i que és evident que Star Wars necessita una mica de replantear, de recalcular ruta, que podríem dir. Però atenció, perquè els tres primers jocs, que són estrenes, això, Pablo, no t'ho podries ni imaginar. El tercer lloc és per He-Man i los Masters de l'Universo. Tercer lloc. Una pel·lícula que en qualsevol altre moment, i més que ens vas comentar que tu et va distreure, que t'ho vas passar bé, tenint més cinemes que les dues primeres, va fer 584.000, que ho podem catalogar de desastre, juntament a tot el món, eh? No només aquí, a tot el món ha punxat moltíssim.
1: Sí, és un resbalón notable i... A veure... Iba a decir incomprensible, pero hasta cierto punto. Porque yo creo que lo que ha ocurrido con esta peli es que ha provocado un poco la sensación, incluso que yo tenía antes de verla, ¿no? De cierta pereza, ya de pensar, pero ahora una peli de He-Man, ¿no? Mm. O sea, te sonaba como una cosa que decías, pero qué pereza, ¿no? Pero sí, esto debe ser una chorrada mayúscula. Y yo creo que no se ha sabido vender bien o explotar bien el giro este que le han dado, pues eso, un poco autocrítico, ¿no? Y divertido, un poco guasón en el sentido que os decía, pues adoptando esta línea de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Con una realización muy dinámica, unos personajes, pues eso, que son un poco autoparódicos, muchas bromas y un uso muy original de las bandas sonoras. Y luego una, o sea, la realización tiene un excelente acabado, ¿eh? O sea, es una peli que dices, caray, está súper bien hecha. Todo esto no se ha sabido transmitir. Uh-huh. Entonces, se ha dejado simplemente a esperar que la gente tuviera como este punto un poco como de nostalgia, ¿no? Esto que hablamos nosotros la semana pasada, de que habíamos visto la versión de los 80 y que sí. Entonces a lo mejor te inspiraba, tal y cual, y se han encontrado con que este efecto nostalgia no ha funcionado en absoluto. ¿No? La peli hubiera necesitado... algo más, hubiera necesitado que la empujaran un poco y explicaran un poco realmente lo que es, que sí, que es una recuperación de los personajes de Masters del Universo, pero desde una òptica i una perspectiva completament diferent.
0: Jo et dic un parell de punts possibles, no? Comparant-ho sobretot, perquè era la idea de Mattel, no? De dir, home, si aquí lo petamos con Barbie, ja veuràs tu con el He-Man. Jo crec que hi ha diferències. Barbie ha funcionat com a nines, com a ninos, sempre, sempre. Els Masters de l'Universo van tenir el seu moment i després han desaparegut. És a dir, al jovent no li interessa. Les criatures ara no saben el que és. Per tant, els hi has d'explicar. Llavors, jo crec que pares entusiasmats dient-los a les seves criatures «Anem a veure la de He-Man, que ja veuràs». El nen, bé... I això què és? Serà un rotllo literal, saps què vull dir? Perquè no coneixen, no els hi crida l'atenció. Recordem que en el seu moment això va ser efecte invers, és a dir, primer van fer els ninos i després van fer la sèrie per vendre'ls més, no? Tot el rotllo de Mattel. Per tant, aquí jo suposo que volien dir, va, doncs anem a fer... I no, l'època és diferent, els moments són diferents, i llavors jo crec que no han aconseguit portar a les criatures aquest efecte de dir nostàlgia, jo porto els meus fills al cinema i que els hi enganxi i sobretot la vull veure per mi, no? Una mica, doncs jo crec que aquí els hi ha fallat una mica el camí.
1: Sí, sí, estoy muy de acuerdo con esta lectura que haces y también con supongo que uno de los objetivos que tenía Mattel, que está plenamente involucrada en la producción, que era revitalizar un poco esa línea.

0: els llibres que ens poden ser d'utilitat, no només per situacions, fets o aspectes que ens puguin que puguin formar part de nosaltres directament, de vegades és indirectament, perquè coneixem algú doncs que té sintomatologia o que ha viscut situacions com les que comentem al programa, o que li crida l'atenció qualsevol tipus de divulgació. I de vegades són els, diguem-ne, els professionals que porten molts anys tractant determinats aspectes, els que ens expliquen coses, però de vegades és fins i tot més interessant des de el coneixement i l'observació i l'aprenentatge, des de la pròpia afectació, perquè al final és el que parlen del mateix llenguatge que el que molta gent doncs acaba descobrint, no?, certes patologies, sintomatologies que té. I algunes d'elles tenen que veure doncs amb la digestió, i aquest llibre que us parlarem avui val molt la pena perquè es diu ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? ¿Cómo sobrevivir a mis problemas digestivos? ¿Y cómo tú también puedes hacerlo? El trobeu a Grow i està escrita per l'Andrea Valls. Andrea, gràcies per passar pel programa.
1: Hola.
0: En el teu cas, ja des del principi del llibre ja ho poses, tu divulgues moltíssim sobre el tema, però tot parteix de tu tenir aquestes problemàtiques durant tota la vida de trobar-te que no et senties bé, que et sentava malament al menjar. És una problemàtica no només de com et senties, sinó sobretot d'allà les pors que et generaven, no? Pues per exemple, el fet d'haver d'anar a dinar o sopar a algun lloc.
1: Exacte. Exacte, al final no és sols com t'afecta a nivell físic, sinó tot el que suposa a nivell psicològic també. I com et dones compte que no, que al final t'incapacita en tots els sentits i en tots els hàbits de la teva vida. Al principi ho normalitzes fins que arriba un punt que s'incapacita.
0: Clar, jo imagino molt aquesta situació, no? Això que ens comentes, no? D'intentar-ho normalitzar, o que no se'm noti, dos, que és com que, mira, m'ha tocat i faig una mica més de sobreesforç o dissimulo o el que sigui, i així no es pot estar, perquè un necessita doncs saber que pot anar millorant, i quanta més informació tingui, possiblement aquestes dificultats vitals s'agafin d'una altra manera, no?
1: Exacte, al final vivim tan accelerats que pensem, puc anar a treballar, encara que em costi més, puc anar a treballar, clar, o puc anar a entrenar, o puc anar amb els amics, però vas procrastinant fins que arriba un moment que el cos t'avisa de que ja no pots continuar dissimulant, no?
0: Clar, és el problema de que, no, jo puedo con todo, no? Allò de que jo puc amb tot, i clar, doncs per això tirem més del que potser d'una altra manera o en un altre moment de la societat doncs no ho faríem. I ja des del principi doncs del llibre, primer et presentes i després ja vols deixar clar un concepte que és molt important, que és el de no sentir-se poses un bitxo raro, no? I és que m'ha agradat un dels aspectes que comentes, que dius no necessites una etiqueta per empezar a sanar, i això em sembla molt important, perquè considero que molts cops es busca molt l'etiqueta, és això i ja està. No, el que cal és veure com t'afecta a tu, oi?
1: Exacte, exacte. Al final, no només una etiqueta determina com s'ha de tractar, perquè moltes persones pensen, és veritat que dona seguretat. Mm-hmm. Quan tu portes molt de temps patint, mm-hmm, vols un per què, sí, de la situació. Però al final, no és si jo tinc A, vaig a fer B per arribar a C. No? Al final, una mateixa persona amb la mateixa patologia pot necessitar un procés totalment distint. I pot ser que una persona, després d'un desequilibri concret, es recuperi ràpid, una altra persona que li costa més temps. Hi ha persones que sense una etiqueta i un diagnòstic poden recuperar-se si un bon professional analitza bé el cas clínic i pot tractar-lo en base a la sintomatologia o el que siga. I pot ser al contrari, que una persona amb una etiqueta, tristament, tinga una condició crònica també, no?
0: Sí.
1: Al final és més entendre el context individual, sí, i no tornar-nos no obsessionar-nos amb amb un nom.
0: És molt
1: interessant. Que ens definisca.
0: Estic totalment d'acord amb això, i un dels aspectes que crec que va molt lligat a això i m'ha semblat molt interessant del llibre de l'Andrea Valls és el fet de com està tot associat a aquest sentiment de culpa, no? És a dir, ostres, però què he fet jo, no? Perquè per tenir aquest...

0: i que ningú t'ha donat una explicació. I també et sents culpable per l'entorn. Per si vaig a, no puc anar a menjar a tal lloc, em sent culpable perquè sent que estic jo fastidiant el plan, no?
1: Clar.
0: O perquè me n'he d'anar abans a casa, o perquè algú m'ha d'acompanyar, o perquè en aquest cas he de demanar un plat exclusiu per a mi i sent que sóc el centre d'atenció i que em van a preguntar i que la
1: Clar.
0: meva patologia pareix que definisca tota la meva identitat, quan realment no, jo sóc molt més que això i és veritat que hi ha situacions que et recorden que estàs vivint un procés complicat per a tu, clar.
1: Abans es deia només allò de quan algú estava molt enamorat que tenia mariposes en l'estómago. I tu aquí en el llibre, en el capítol 4, parles de les emocions que es guarden a la panxa, no? No només mariposes, no? Hi ha més situacions que ens poden afectar per bé o per mal, no? I que sigui, doncs, un tap, no? Per exemple, que hi ha la connexió entre els dos cervells, que es diu, no? El que tenim al cap i el digestiu, que sí?
0: Sí, al final el cervell i l'aparell digestiu estan connectats com si estigueren parlant per telèfon tot el dia i qualsevol situació a la que s'exposa el cos, el cervell li ho conta a l'aparell digestiu i reacciona segons necessita. Per exemple, si hi ha un perill que no ha de ser que m'està perseguint un gos perillós, no? Pot ser simplement que arriba tard a la feina o que tinc una reunió amb algú important, per exemple, o notificacions. I pot ser que el meu cos identifiqui el mateix perill, aquestes petites situacions del dia a dia,
1: Clar.
0: com una situació en la que he de fugir, he de salvar la meva vida. I, clar, en una situació en la que el cos està en alerta perquè detecta un perill, siga quin siga, l'aparell digestiu no està preparat per treballar, no? Al final és molt més complicat treballar en un ambient. Jo ho penso i, per exemple, si t'imagines dibuixant un dibuix en un parc i de sobte ve un gos corrents a per tu, com te vaig a dir que et concentres en fer el dibuix perfecte?
1: Que bo aquest exemple. És totalment
0: Exacte.
1: gràfic. És totalment gràfic. Sí, perquè dius, bueno, mira, pues posa més atenció o tal. No, no, és que no veus que així no puc viure, no puc estar amb aquesta... Vull estar tranquil fent el que sigui, no? Sigui el que sigui, no? I és una... És com un condicionant pels que hagin tingut dolors a la dentadura, per exemple, és com aquells que són incapacitants, que es diu, no? Perquè no et pots centrar en fer res més, perquè en aquell moment allò t'està distraient, t'està molestant, no? I per això és tan important
0: Exacte.
1: el conèixer bé. Parles també de la por i de com d'incapacitant és, però també, fins i tot, la por al propi menjar, i això m'ha semblat molt interessant.
0: Sí, al final sempre dic que la por no mai és el menjar, sinó el que aquest menjar em va produir després,
1: Correcte,
0: no?
1: correcte.
0: I normalment va lligat a experiències prèvies que has viscut, degut als problemes digestius, no? O acabar en un hospital en un viatge, per exemple, o passar una mala estona molt malament en
1: Sí,
0: algun lloc públic, per exemple,
1: clar.
0: o deixar corrents a per un bany en algun lloc on no hi ha bany, per
1: Ostres,
0: exemple.
1: clar, sí.
0: I clar, cada un ha viscut de situacions diferents, però clar, no, només un sap el que ha viscut i el cervell al final vol protegir-lo, no?
1: Sí.
0: I el cervell, encara que tu puguis disfrutar, el cervell t'està dient no exposes a aquest perill perquè pots acabar igual que vas acabar l'altra vegada. I això pot estar relacionat amb el trauma i moltes
1: I
0: vegades
1: tant.
0: és difícil trencar aquesta por
1: Sí,
0: perquè hi ha un motiu darrere, no? Encara que moltes persones que no ho han viscut no ho arriben a entendre. Sí, pot
1: sí.
0: ser incapacitant.
1: Clar, perquè no és el no volem, si precisament et ve de gust o precisament no vols, el que passa és que avalues, no? És com de forma conscient o inconscient avalues el risc i les conseqüències que pot tenir per aquests casos previs, no? I que és claríssim d'entendre i que per això és tan important i tan valent que ho puguis comunicar, Andrea, perquè crec que això, a qui li pugui sentir, de cop i volta diu, ostres, veus? Mira, és just el que em passava, no? i d'aquesta manera pot començar a construir aquesta xarxa de seguretat, no? De coneixement, d'anar a especialistes, de llegir, d'informar-se sobre el tema, i això em sembla molt necessari. M'ha cridat molt l'atenció que un dels capítols parlis de l'entorn, i és que, clar, estem parlant de que menjar no deixa de ser, a part de

0: una funció més clara d'alimentar-nos, doncs, també és una funció social en el nostre cas. I clar, el fet de amb qui i com, no?, doncs, acostumis a menjar, doncs et pot afectar més menys a tota la problemàtica.
1: Sí, és molt important en aquest cas la comunicació amb l'entorn i que intenten ajudar-te, que el teu entorn el formen persones que realment es preocupin per tu i facin l'esforç, no l'esforç, no, sinó que simplement t'escolten i entenguen, intenten entendre la teua situació, si s'ha d'anar a un restaurant o si s'ha de preparar un dinar o si jo tinc por a viatjar i no puc anar, que no estiguen juzgant-me. Crec que és molt important i després també el en qui estic dinant, perquè al final tornem al d'abans. Si el nostre servei detecta a una persona com un perill, perquè també si tu has discutit amb una persona o una persona que pel que siga no tens bona relació, el mateix.
0: Et genera com un perill. Clar, et genera totes aquestes reaccions, que el teu cos reacciona així. Una altra persona reaccionaria diferent, el teu cos reacciona així, i com que ja te'l coneixes, saps les dificultats i el que dèiem del cos, del que et pot passar, no? M'ha semblat molt interessant també, ja emplacem els nostres i les nostres lectores al Què puedo hacer si me duele la barriga, el llibre que estem presentant de l'Andrea Valls, que una cosa que en general ja podíem entendre que era així, que ens expliquis que té molta relació també amb el tema digestiu, i és la importància de moure's, fer un exercici, anem a dir, saludable, sa, i el descans. És importantíssim tot això, eh?
1: Sí, sí, sí. Primer, bueno, és com a base, ja no només a nivell digestiu, sinó per a qualsevol mecanisme del cos, el moviment és fonamental. Al final, per exemple, anant a l'aparell digestiu, la motilitat intestinal, per exemple. L'estrenyiment està molt lligat al sedentarisme, per exemple.
0: Fixa't.
1: Parlant d'hàbits bàsics, no? Per a començar, ajuda a que tot es moga per bé. I després el descans, al final, durant el descans, es reparen tot allò que està, clar, que té un mal dins del cos. Si tu no descanses de qualitat i no permetis al cos que es repare, doncs, vas a continuar malalt, està clar.
0: Perquè els nostres oients sàpiguen també, en el llibre també parles de l'ayuno, del dejú, com un element important a treballar. Aquí hi ha molt d'anar veient i d'anar comprovant que els ritmes i els bioritmes i les digestions de cada persona poden fer que una cosa que per algú altre pot ser simplement una recomanació, per tu pugui ser quasi una necessitat, no?
1: Exacte. Sí, i al final, com tot, tot s'ha d'individualitzar al final, sí, i cadascú ha de trobar les ferramentes que necessita. I el dejú, per exemple, en alguns casos, com explica el llibre, no recomanaria, com de manera general, perquè pot ser algú que tingui una mala relació amb el menjar o té ansietat pel menjar o, bueno, alguna contradicció específica, però generalment un dejú fet de manera responsable, progressiva i sense fer barbaritats,
0: sí, està clar.
1: És per permetir descansar al digestiu i que tot funcioni correctament i que tot es recupere millor, sí.
0: Totalment. I com que és un tema que traiem molt en el programa, Andrea, lo de l'escala de Bristol, des de que la vam descobrir el programa, l'anem recuperant, que sapigueu que en aquest llibre, en el llibre de l'Andrea Valls, també la trobareu, i com d'important és conèixer, tenir informació, aprendre molt, tenir una mirada oberta, no només perquè ens pugui passar a nosaltres o algú que coneguem, sinó perquè sapiguem com interaccionar, igual que diem que hem de validar les emocions, hem de validar les problemàtiques que té tothom i ser més empàtics, però des del coneixement, de saber cada situació pel que està passant i, sobretot, en què podem ajudar. Que això em sembla que és importantíssim. ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? El llibre de l'Andrea Valls. Moltíssimes gràcies, Andrea, i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies, David.

de dones que han fet història. En l'actualitat coneixem molts tipus de llenguatges de programació amb diferents característiques i sintaxi. Però què hi ha darrere d'aquest invent tan recent?

Avui recordem Ada Lovelace, coneguda per crear el primer avantpassat en llenguatge informàtic. És a dir, per ser, tal com en diríem avui, la primera programadora informàtica. Lovelace era col·laboradora del matemàtic Charles Babbage, que va conèixer a través de la seva amiga en comú, la gran matemàtica i astrònoma Mary Somerville. Amb Babbage, Lovelace treballava en una proposta d'ordinador, la màquina analítica.

Tot i que Lovelace escrivia sobre un ordinador que mai no va arribar a construir-se, va adonar-se d'un factor crucial. En els seus escrits va demostrar que l'ordinador podia seguir una sèrie d'instruccions senzilles per realitzar càlculs complexos, és a dir, un programa. Fins i tot va especular que aquests programes podien funcionar amb altres coses a més dels nombres. Així, va crear unes targetes perforades que servien per escriure codis. La màquina analítica, deia Lovelace, tegeix patrons algebraics, tal com un telar mecànic tegeix flors i fulles. Lovelace va publicar les seves idees sota les inicials AAL perquè ningú sabés que es tractava d'una dona. I quan aquest fet es va fer públic, alguns no se la van prendre seriosament. Ara, un segle després, sabem que les seves aportacions són el primer exemple d'un programa d'ordinador. De fet, el primer llenguatge de programació porta el seu nom.

Així que a partir d'ara, si mai us heu de referir a la de Lovelace, ja no caldrà que parleu de la filla de Lord Byron, sinó d'una matemàtica que va contribuir amb esforç i dedicació a crear la tecnologia de la qual gaudim.

passar tal dia com avui, 15 de juny del 1981. Duran Duran publica el seu primer àlbum, Duran Duran. Quan la formació va publicar el seu primer disc, Duran Duran, pocs podien preveure com marcaria el so i l'estètica d'una dècada sencera. Era l'inici d'una trajectòria que acabaria definint el moviment New Romantic i deixant una empremta clara en el pop dels anys 80. El context era clau. A principis dels 80, el panorama musical britànic bullia amb noves propostes que combinaven música, imatge i actitud. En aquest escenari, Duran Duran hi destacava per una aposta clara per l'elegància visual i una sonoritat que barrejava pop, funk i tocs electrònics amb una producció molt cuidada.

0: tenint un dilluns complicat, no patiu, perquè ja tenim aquí la Montse Valls per animar-lo aquest dilluns, aquest inici de programa.
1: Sempre em quedo pendent de veure quina és la presentació que fas.
0: Jo crec que cada dia és diferent, eh?
1: Sí, cada dia innoves. Que això és...
0: Bueno, intentem.
1: A sobre, sempre amb superbones paraules. Amb...
0: Home, és que si et dic que tot mal, no tornaràs, Montse Valls. I hem de renovar contracte per la temporada que ve.
1: Sí,
0: ves pensant,
1: ja estem en condicions,
0: converses,
1: no?
0: I això... Mica, doncs... perquè més avui m'has dit que ballarem molt.
1: Exacte, és el que us anava a dir, que avui es porta una secció musical plena d'energia, ballarem moltíssim.
0: Vinga, m'encanta.
1: Així que anem, si voleu, per feina, us dic la primera paraula del dia, que és aventura.
0: Aventura.
1: I la primera cançó potser no veiem tant, però és que l'havia de portar, sí o sí.

0: mucho más allá.
1: A ver, que sou del gremi dels papis i mamis, heu de saber de quina pel·lícula és.
2: A veure, La Sirenita?
1: No, no, no, mira, mira Jota com va dient que sí que sap quina pel·lícula és.
2: Aquesta és Frozen 2,
1: serà. És Frozen 2.
2: Perquè dic de la 1, no.
1: És Frozen.
2: És que he vist, he escoltat alguna cosa de Sirena, doncs digo, pues serà La Sirenita 2, perquè tampoc em sona de la primera. No, Frozen 2 no la tinc tan controlada,
1: no?
2: Ja. L'he vist, però no,
1: pues peliculón,
2: no tan.
1: És peliculón,
2: eh? És que Frozen és...
1: Frozen, la primera, és boníssima, però mira, és que la segona em va emocionar més, et diria,
2: sí,
1: que la primera i tot, eh?
2: No, no me'n recordo ni de què, imagina't. La tornaré a mirar?
1: Sí, ja tens una feina pendent amb els teus fills. Aquesta és Frozen 2, us dic de la pel·lícula Frozen 2, la cançó es diu Mucho Más Allá, és la versió en castellà de Into the Unknown. És una cançó que és una invitació directa a l'aventura d'aquesta segona pel·lícula de Frozen i és més una aventura interior que et crida des de dins, una veu interior que et crida, saps, a viure aquesta aventura.
2: Ai,
1: els mateixos compositors... Doncs els mateixos compositors de la cançó van explicar que volien crear una peça que representés el moment aquest, en el que escoltes com una veu interior que només sents tu, però que saps que l'has de seguir sí o sí, que li has de fer cas. I a més, amb la veu espectacular de la Gisela, que per mi és la millor Elsa que
2: sí,
1: pot haver-hi.
2: Sí, totalment.
1: I la Gisela mateixa va dir que gravar aquesta cançó ha sigut de les més difícils, de les que sí, més li ha costat, de Frozen, de tota la saga, de les dues pel·lícules de Frozen, perquè és una cançó que demana molta força, molt bona entonació, amb molt bones notes, mantenia ja un rango que és difícil a vegades.
2: El suéltalo ja em semblava complicat, eh?
1: Doncs aquesta va dir perquè ha d'arribar... Aquí és que ha d'arribar molt alt.
2: Ara... que a més ho fa, que sembla fàcil.
1: Sí, sí, sí.
2: És
1: sí,
2: al·lucinant.
1: Sí, sí, és molt al·lucinant. I és això, i és tan reconeixible també la veu de la Gisela,
2: sí,
1: amb aquests personatges.
2: Sí. Tan Disney.
1: Tan Disney, sí. Disney 100%.
2: És perfecte, és perfecte.
1: Doncs des d'aquí vinc a reivindicar les bandes sonores de Disney.
2: Totalment.
1: Són impressionants.
2: Jo quedo amb Aladdin per això, eh?
1: Oh, és que Aladdin
2: per és mi Aladdin és la millor.
1: És no, i te la vaig portar amb
2: sí,
1: Genio.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs des d'aquí reivindiquem les bandes sonores de Disney. Fan una feina impressionant. Són molt bones cançons que marquen el moment en el que has vist aquestes pel·lícules. Així que des d'aquí un aplaudiment. Anem amb la segona cançó, si
2: vinga,
1: et sembla.
2: Aventura,
1: vinga,
2: aventura,
1: va, som-hi. Va.

0: sé quina és, no sé quina és. Vinga, mira, acaba d'arribar el Gerard, que ha corregut molt perquè la Montse...
1: Ja estic aquí, ja estic aquí.
0: La Montse li ha dit, avui tu passaràs bé, sí, tal, estàs
2: vine,
0: a prop...
2: Gerard.
1: Arribo i Coldplay.
2: Molt bé!
0: Has corregut, eh? Per arribar...
2: Sí, sí. Ai, la conec!
1: Em falta l'aire. Sí, sí, sí.
0: Molt bona,
1: he arribat
0: bona.
1: I he escoltat a Chris
0: excursió,
1: Martin, dic, per favor. Sí, sí.
0: Avui no et volies perdre
1: aquesta excursió la... i la cursa que he fet després,
0: sí, sí, eh?
1: també bastant
0: està
1: interessant.
0: Està ben a prop avui.
2: Però moltes gràcies perquè ha sigut arribar i encertar. No,
1: home,
2: així jo, que és super.
1: Home, arribar i moldre, sí, sí. I a més jo no em volia perdre el Paraula de Cançó, que a més la Montse m'ha dit que ballaríem
2: sí, sí, sí.
1: bastant.
2: Exacte, exacte. Després, ara anem entonant.
0: Ah, jo dic,
2: ara amb
0: bueno.
2: Coldplay anem entonant una miqueta.
0: Perfecte.
2: Això és Coldplay, una explosió d'energia amb Adventure of a Lifetime, una cançó de l'any 2015. Chris Martin, amb aquesta cançó, el que va explicar és que va néixer després d'una sessió de meditació. Bueno, és que Chris Martin també
1: sí,
2: és una persona una mica bohèmia, així...
0: Mística.
2: Sí, exacte. I en una sessió de meditació hi va sentir que necessitava tornar-se a enamorar de la vida.
0: Ah, que maco. Bueno, està molt bé aquesta reflexió.
2: A partir d'aquí va començar a composar aquesta cançó i a sobre, no sé si teniu el videoclip al cap. El videoclip
0: no sabia ni quin grup era, Montse. Què vols que tingui jo el videoclip al cap?
2: Doncs el videoclip d'aquesta... Però el videoclip segur que l'has vist, perquè són els components
0: a veure,
2: de Coldplay.
0: A veure, com es diu la cançó, dius?
2: Adventure of a Lifetime. Aventura de vida. El videoclip mostra els membres de Coldplay transformats en micos.
0: Ah,
2: amb una espècie d'intel·ligència artificial
0: no.
2: Es van transformar en micos, no et sona, no? Enmig d'una selva,
0: nada,
2: així, cantant i ballant.
0: Sí, sí.
2: Doncs el que van intentar fer amb això és com tornar una mica a les arrels de l'humà,
1: de
2: tot
1: no?
2: amb el mico, tirar una mica la vista enrere i mirar el món amb uns ulls nous.
0: Molt bé. Bueno,
2: i a partir d'aquí...
0: És una bona reflexió.
2: Tornar-se

0: S'ha enamorat de la vida. És una cançó que el ritme és completament característic de sí. Coldplay. Crec que també la filosofia final que hi ha darrere d'aquesta cançó també és filosofia Coldplay, sí. 100%. Així que ara segur que quan l'escoltis te'n recordaràs.
1: Home, i tant, i sobretot el videoclip, perquè el que estic veient és surrealista.
0: Els micos aquí veient, no?
1: Sí, I no estan ells dintre del traje.
2: Eh? Viva la vida, no? També hi havia... Bueno, tot això gira molts temes, no?
0: Exacte.
2: Voltant de la vida.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt reggae, eh? Una mica filosofia reggae, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí. Ja, pots entendre coses. Vinga, va, anem amb la següent cançó.

0: agradat això.
1: Això no, eh? Mira aventura, que m'agrada, no? Aquesta cançó, però aquesta part no. No, l'alcohol no és culpable de nada. És tu.
2: Doncs tanquem la paraula aventura amb una altra aventura d'un altre tipus. Sí. Anem fins al 2014 per anar amb aquesta cançó Propuesta Indecente, una cançó que mostra un Romeo Santos, que és el cantant d'aquesta cançó, en estat pur, sensualitat, drama...
1: Sí, una que història... se'n van més els peus, eh?
2: Aquí, la batxatita t'anima a treballar, eh?
3: És d'aventura o de Romeo Santos?
2: De Romeo Santos.
3: De Romeo Santos.
2: De Romeo Santos, i això és que sembla treta d'una pel·lícula, aquesta cançó, la veritat. Doncs el Romeo el que ha explicat és que va compondre aquesta cançó inspirant-se en el cinema argentí i en el tango. Per això al principi fa servir com molts violins, molt tal, així potents, com si fos un tango, sí. I a més, el videoclip es va rodar a Buenos Aires i és una estètica que barreja així la passió, l'elegància aquesta que es barreja amb el tango, perquè que és un gènere així una mica elegant, però molt passional a la vegada.
1: És meravellós el tango.
2: Llavors es va inspirar en tot això per poder fer tant com la cançó com el videoclip. El tio es va
1: inspirar
2: en això.
1: Tampoc l'he vist,
2: eh, el videoclip. No. Jo l'he vist per fer la secció.
1: Vale, vale. Em sento sol.
2: Doncs la cançó parla d'una aventura romàntica portada al límit, una cançó que vol jugar amb aquest, entre el desig, la fantasia... Bé, sí, sensual, no?
1: Bueno, sí, sí.
3: Cançó, molt Romeo Santos.
2: Molt Romeo Santos.
1: No es pot negar que no és sensual.
2: Vinga, doncs, aquest ritme sensual ens ha fet pujar la temperatura, no?
1: Fa una calor ja.
3: Les doncs pegadites,
2: temperatura
3: sempre...
2: és la següent paraula.
1: Ai, que ben lligat, Montse.
2: Sí?
1: Molt bé,
2: anem amb la primera.
1: Vinga, va.

0: el Rima Bàsica, cançó d'estiu i vamos 100%. A complir l'expediente,
1: Qui és 100%. És de l'any 2013, és als inicis de Maluma. Maluma, baby.
0: Ha fet això?
1: És cançó de Maluma, una de les seves primeres cançons que va sonar fort a tot Llatinoamèrica. I Maluma va explicar que la va escriure pensant en aquesta sensació de calor quan, que et ve quan t'atrau molt algú. Pensant molt bàsic, la veritat. Sí. I que volia capturar en una cançó aquesta química immediata. El que va sortir? Doncs una cançó 100% d'estiu, per mi manera,
0: sí,
1: que ha animat totes les festes d'estiu des d'aleshores. Aquesta cançó va ser clau dins de la carrera de Maluma, perquè va ser la cançó que el va consolidar i que el va fer conegut per després, cap al 2016, tirar ja més amb Burro Casset i totes aquestes que ja el van fer més conegut. I és una cançó que no ho sembla, però que és en col·laboració amb una noia que és cantant, però el que passa que se l'escolta poc. Se l'escolta poc. És la Eli Palacios i això, i m'ha fet gràcia quan he vist que era un featuring, perquè he dit, pensava que era del Maluma.
2: M'agradaria veure la Eli Palacios, diran, salgo con el tema de Maluma i tal, i se l'escolta i diu...
0: Tota la família a casa escoltant.
2: Que m'han recortat.
1: 100%. Vinga, va, anem amb la següent, que jo crec que aquesta sí que la coneixeràs més, Gerard.
2: Vinga.

0: Estem viatjant al 2005 amb aquest Temperature, és un clàssic absolut del dancehall, i el Sean Paul va explicar que aquesta cançó parla de mantenir la temperatura alta tant a la pista de ball com en una relació. Molt bàsics, els temes de temperatura, bueno, la veritat.
1: Sí, sí, sí.
2: La Montse volia portar ritmes llatins, temperatura, calor,
3: sensualitat... Sube la temperatura, hace calor...
2: Com es nota que estem a primavera.
0: Exacte, exacte, estem a juny, a punt d'arribar a l'estiu... Sí, sí.
3: Hace calor, és evident.
0: Doncs aquest tema va ser número 1 a les llistes Billboard i va ser una de les cançons més reconegudes de la dècada dels 2000, i la veritat és que és impossible escoltar-la sense que se te'n vagi una mica el cos a ballar aquest ritme, que jo no sabia que era dancehall, aquest ritme concret. Però és bo que
2: sí, és que ara hi ha tantes variacions i tantes hibridacions que...
0: No, increïble. Sean Paul, Temperature. Vinga, anem amb l'última, que aquesta sí que la coneixes, Míriam.
3: Vinga, a veure.

0: Míriam, espera, deixa'm escoltar la tornada, a veure.
1: Ara, ara, tot junt.
0: Em sona a Tadeo Jones, fíjate. No té res. Això sí, lo del sol, sí. Volia sonar lo del sol, però...
2: Sí, la frase aquesta a mi em sona molt. La... Sí.
0: Em sona molt el ritme.
1: És Daddy Yankee, Limbo. És la típica cançó que en una festa major es posa el limbo i la gent va passant per sota el limbo.
0: Els limbos que jo he ballat eren amb, altra, amb, la, amb el limbo. És... No? Hi havia una cançó.
1: Doncs estava convençuda que aquesta la coneixeries 100%.
0: No, em sona molt, a, ja et dic, a ritme de cançó de Tadeo Jones. Saps la pel·li?
1: Sí, però Tadeo Jones era la de Te voy a esperar,
0: que sí,
1: no?
0: Que sí, sí, no és aquesta, és evident. Però el ritme...
1: No, sí, a... podria ser molt pel·li, Tadeo Jones.
0: Quedaria superbé, mentre es van d'un punt a un altre, doncs aquesta.
1: Doncs mira, aquesta cançó es va composar per una campanya de fitness.
0: Ah, home, hi ha molts ja ballant això.
1: L'any 2012 és de, ja us he dit, de Yankee, aquesta cançó.
0: El 2012
1: cançó.
0: Jo havia parit. Jo no estava ja, ni per ballar ni per escoltar.
1: Ja, fa un limbo, no estava.
0: No estava per un limbo.
1: Doncs
2: els
1: això...
2: gimnasos, per tant, és cançó d'Operació Verano.
1: Sí,
2: vull dir,
1: ja tal qual,
0: és tumba total.
1: És tumba total, és tumba total.
0: Xulo.
1: Daddy Yankee va explicar que la va compondre pensant en una cançó que fes ballar, justament el que dèiem, més això, que era un encàrrec per fer una campanya de fitness. Llavors, també havia de pensar en aquesta part de fer exercici, un ritme que fos tan contagiós que pogués enganxar la gent a que s'animés a fer, doncs això, classes de zumba, classes de fitness,
2: un spinning, allà...
0: Que m'has esgotat a mi. Sí.
1: El que m'ha semblat curiós és que el videoclip es va rodar en una església abandonada...
0: Què dius?
1: ...de República Dominicana.
0: Que mal rotllo, no?
1: Ja, que mal rotllo. I a sobre, això t'han animat.
0: I quina falta de respecte, també, no?
1: Ja, bueno, a saber que...
0: Bueno, si era abandonada...
1: En quin estat hauria estat, també, aquesta església abandonada? O potser estava bastant destruïda, o el que fos, i... Sí, igual, fa por, fa por.
0: A què van gravar de nit, digue-m'ho.
1: Doncs, mira, aquest no l'he anat a veure, però... A veure, no ho sé.
0: Quina por.
1: Això sí, s'ha de dir, aquesta cançó. No, no. Reggaeton enèrgic, en estat pur, i és que Míriam, segur que les festes de final de curs dels teus fills les posen, aquestes.
2: Mm, a mi ja et dic, la frase aquella de,
0: sí, la
2: del calor
0: sol
2: i tal.
0: Sí,
2: la
0: del
2: sol em vol
0: sonar. Segur, segur. Sí, sí, em vol sonar, però no me la sé.
1: Vinga, va, us deixo ja amb l'última paraula. Vinga, de, del dia. Míriam, jo no sé si ho saps, però aquesta setmana passa una cosa molt important.
0: Aquesta, ve el papa.
1: Ve el papa.
0: Sí.
1: No és això. El
0: la
1: que...
0: paraula és papa?
1: No, no,
0: papa
1: no.
0: Papa l'americano.
1: No, no, no, no. No, no. És que no és el més important que passa aquesta setmana, la visita del papa.
0: Ui. A veure, també... Ah, ja sé, serà algú de Sants.
1: No.
0: No, no passarà algú a Sants?
1: No, no, passa algú en aquesta redacció.
0: En aquesta redacció.
1: I és que la nostra Míriam Frank, que el portea fa anys.
0: Ah, que és l'aniversari.
1: Fa anys, la Míriam.
2: Ja t'havies oblidat.
0: Ja m'havia oblidat. He volgut oblidar-me. Sí, sí.
1: Doncs jo no me n'oblido. Jo no me n'oblido. I l'última paraula
0: no
1: és...
0: No serà la xifra, l'última paraula.
1: No, l'última paraula és aniversari.
0: Ah, que guai, que guai.
1: Aniversari. Sí, sí. La primera cançó que porto és una llicència perquè no diu la paraula aniversari en cap moment.
0: Molt bé.
1: Però estic convençuda que te la saps, que la cantaràs i sí que parla de pastissets i de coses.
0: Ah, molt bé.

0: Solo queda una vela, perquè hi ha tantes que una segur que no se m'apaga. De tantes que hi ha no puc bufar les
1: coses. I que siguin moltes més, Míriam.
0: Oi tant, que s'ompli tot el pastís d'espelmes.
2: Tu omples tot el pastís d'espelmes o fas el numeret?
0: El numeret, no? I d'aquí poc faré l'interrogant.
1: Un dilema, ja teniu un dilema. El dilema aquest divendres.
0: Doncs mira, o posar totes les veles una a una, o posar el número, o posar el número, o posar l'interrogant. La meva mare sempre em demanava l'interrogant.
2: Això el meu pare també ho fa des de fa molts anys.
1: L'interrogant?
2: Sí, sí.
0: Jo crec que hem d'estar orgullosos de fer anys.
1: Claro. I contra més millor.
0: Doncs sí, bona senyal, tu.
1: Exacte. Doncs comencem amb Amaral, aquesta cançó que, tot i no parlar literalment, com hem dit, d'un aniversari, sí que parla d'un moment vital, que es pot considerar com un renaixement. És una cançó del 2005. Eva Amaral va explicar que la va escriure en un moment en què sentia que començava una nova etapa i, com si fos el seu propi aniversari emocional, va decidir composar aquesta cançó, dient que volia cridar els quatre vents, que havia trobat el seu lloc, que sentia l'univers sobre seu.
2: Que gran cançó. Ai, sí.
1: És una gran cançó, la veritat. Doncs seguim, Míriam, i jo et segueixo desitjant feliç aniversari.

0: m'encanta aquesta versió.
1: És molt guai.
0: Deixem-nos anys i anys per molts anys, que està molt bé, però ja està.
2: Jo pensava que ens anava a posar ara el Super 3.
0: Però jo crec que aquesta és d'abans.
1: És que és d'abans.
0: És d'abans, clar. Això serà pel Robert.
2: Clar, clar, clar.
0: Ara, que xula aquesta versió.
1: És Happy Birthday, és una cançó preciosa del DJ, el punxadiscos Caigo.
0: A veure, no Caigo. D'aquí és.
1: I la cançó la va produir amb la veu molt elegant de John Legend l'any 2016. John Legend us deu sonar per All of Me. Cause all of me,
0: aquesta sí. Ai, mira, aquesta em sona.
1: Doncs aquesta cançó Caigo la va composar perquè va dir que volia fer una cançó d'aniversari que no fos infantil,
0: clar,
1: sinó que fos més emotiva, més adulta, que es pogués fer servir en més situacions i que no caiguéssim sempre en això, en un estat d'ànim infantil. I el resultat va ser aquesta peça que, la veritat, per mi és perfecta per celebrar un any més de vida, amb calma, amb gratitud, però a la vegada una mica de ritme, jo, la veritat.
0: Bon rotllo, clar que sí.
1: També és veritat que és el ritme que Techno House que es portava en aquell moment, sí, als 2015-2016 i tal, però la veritat és que la trobo que...
2: Està bé, té vitalitat, té emotivitat.
1: Exacte, que és molt, molt estàndard, molt equilibrada, sí, per poder desitjar un bon aniversari.
0: Que guai, que guai. No
2: ja
0: sabia
2: tens cançó aquesta... per posar.
0: Sí, sí, sí, mira.
1: La següent, aquesta que ve ara, és molt més animada, és més mamarratxeo, és més... és Katy Perry.
0: Vinga, va.

0: Aquesta sí, aquesta sí. És Birthday, de la Katy Perry, una cançó de l'any 2013, i és una festa que té forma de cançó. És així, 100%. I la Katy Perry va explicar que volia fer la cançó d'aniversari definitiva. Jo crec que es va inspirar una mica en Mariah Carey, la cançó del Nadal, i va voler fer la versió d'aniversari. No li va sortir igual.
1: A mi m'agrada més l'altra, eh?
0: A tu t'agrada més la de Caigo.
1: Per posar en un aniversari és més maca.
0: Doncs...
1: aquesta és per la festa després.
0: Sí, exacte, això és pel post.
1: Clar, exacte.
0: És una cançó que és celebració pura, és una invitació a deixar-se anar, a fer que cada aniversari sigui memorable i a celebrar cada aniversari de la manera que vulgui un, passant-s'ho sempre bé. Totalment. I celebrant-ho un any més. Perquè jo aquesta gent també que els aniversaris li costen i, ai, no, és que faig un any més, és que tal...
2: S'ha de celebrar la vida.
0: És que no vull... clar, per mi el significat és al revés, és celebrar un any més de vida, és celebrar que estem aquí un any més, que al final... l'important és estar aquí.
1: És que l'alternativa ja sabem quina és, sí, no, sí, celebrar els aniversaris, no, o no, qual cosa, sí, hem de guardar. I si fem, pues això, 30, 40, 50, 60, 80, pues és igual.
2: Sí que és veritat que hi ha un moment que potser dius, ostres, un any més. Però clar, la Montse no està en aquest punt encara.
1: No, la Montse no ha arribat.
0: No us penseu, sóc la primera, i sempre, a la redacció sempre m'ho dieu, sóc la primera que aquest any faig 28 i sempre us dic, és que m'acosto als 30. Però no passa res, perquè vull arribar als 30.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Estem iniciant setmana, estem ja a 15 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs comencem setmana i comencem la segona meitat del mes de juny, eh? Per tant, ja estem a punt d'encarar aquesta segona quinzena, que ens durà cap a haver fet ja la meitat de 2026, que, doncs, això que diem, que costa d'entendre de com de pressa passen les setmanes, no? Allò de la setmana, ja quasi és cap de setmana. El cap de setmana no te n'adones compte, ja torna a ser dilluns, i amb aquest ritme frenètic, que el dia no pare, ens plantem ja que ja estem a meitat del mes de juny. A veure, David, què podem explicar d'aquests 15 de juny?
1: Mira, avui és el Dia Mundial de Presa de Consciència dels Abusos i Maltractaments a la Gent Gran.
0: Ai, quin tema aquest, mare
1: sí,
0: meva.
1: Sí, horroritza, la veritat, pensar...
0: Sí, quan veiem
1: notícies de vegades que surten.
0: Sí, sí, sí.
1: És horrorós.
0: Que els han robat, que els han donat un cop, que els han maltractat, de qualsevol cosa d'aquestes, a mi se'm trenca el cor totalment. Mm. Les criatures i la gent gran se'ls ha de respectar.
1: Exacte. Bueno, a tothom,
0: en general, ja m'entens.
1: Però especialment hem de prendre consciència en aquests casos. Avui també és el Dia Internacional de les Dones a la Mineria. I és el Dia Global del Vent. Una mica per pensar en les energies eòliques.
0: Molt bé.
1: Això són una mica els dies que tenim a nivell internacional. Al Regne Unit hem de dir que avui és el Dia Nacional de la Cervesa, que jo crec que pràcticament és cada dia, també.
0: No és notícia, da igual quan ho lees, eh? Allò que diu, perquè, mare meva, que bo.
1: I anem cap als Estats Units, que tenen alguns dies curiosos. D'una banda, és el dia de la separació.
0: Mm-hmm.
1: Però no de separacions matrimonials. No, és la declaració d'independència de la Gran Bretanya i de Pensilvània, en aquest cas.
0: Mira.
1: Tenim que també és el dia de la fotografia de la vida silvestre, que hi ha gent que són autèntics professionals i persones que fan fotografies espectaculars quan es tracta de vida silvestre. Tenim també que és el dia de robar un petó.
0: Ah, mira.
1: A veure... Vigilem, eh?
0: Sí.
1: Vigilem.
0: Sí. No, és que ho han dit a la ràdio.
1: Sí,
0: ja,
1: no.
0: Bueno. Y un beso robado queda siempre como adiós, eh? Sí. Que deien els Manolos.
1: Tenim també, atenció, que és el Dia Nacional de l'Eliminació dels Polls.
0: Bueno, aquest és un
1: és
0: tema...
1: És que hi ha d'haver dies per tot.
0: Aquest tema, això ja s'havia d'haver solucionat fa molt de temps. El món no serà... O sigui, a mi la IA i totes aquestes punyetes està bé, però fins que no acabem amb els mosquits i amb els polls, que a més no fan cap mena de funció a l'escala, diguem-ne, alimentícia, evolutiva, qualsevol tipus d'escala, fora per l'abolició final, per l'aniquilació total dels mosquits i dels polls. Sisplau, posem-nos científics del món, endavant.
1: Un altre dia nacional que tenen els Estats Units és el dia de portar el teu gat a la feina.
0: Molt bé.
1: A veure,
0: no, sí,
1: els gats no acostumen a ser molt de sortir a passejar si no és pel seu propi compte.
0: Sí, exacte.
1: Allò de dir, poso el gat al transportí i me l'emporto a l'oficina, per exemple...
0: No, posar el transportí ja és una cosa molt complicada. Ja és molt complicat. Ja acabes sagnant per tot arreu. No ho acabo de veure.
1: Fa molt temps seguia un compte d'Instagram en el que tenien un parell de gossos, Alaska Malamute, i tenien també un gat. I quan havien de rentar el gat, el propietari es vestia amb la seva roba de motorista...
0: Imagina't.
1: ...per poder-lo ficar a la banyera.
0: No,
1: és que... Només s'ha de pensar en això.
0: Són molt seus.
1: Ja sabeu que els Estats Units sempre tenen alguna cosa relacionada amb menjar dintre dels seus dies nacionals.
0: Sí.
1: Avui jo crec que és una de les coses menys elaborades que recordo en tot el temps que estem fent el repàs dels dies nacionals. I és que és el dia de les prunes seques.
0: Ah, mira.
1: Mira, abans no m'agradaven gens aquestes coses, però cada vegada sóc més de...
0: Bueno, sí, és de gent gran, ja vull dir que ens estem fent grans.
1: Sí, de prunes seques, de panses...
0: Sí, senyor, jo igual. els orejones.
1: Sí, també.
0: Totes aquestes coses estan... sí. Què més tenim, a veure?
1: Anem cap als sants, va, vinga. Que avui tenim que és Santa Bàrbara Quilianzi, Santa Germana de Pibrac...
0: Ai, que bo.
1: Sant, sí. Sant Isfrido de Ratzeburg, Sant Bernardo de Menzón, Santa Benilde de Córdoba, Sant Lotario de Sáez, Sant Landelino de Sant Crespín, Sant Abraham de Arvernia, Sant Vito de Locrània, Sant Esiquio de Dorostoro i Sant Amós.
0: Dorostoro, eh? Abans, sí. Mare meva, quins noms, tu, escolta, és impossible. Jo sóc incapaç de recordar-los. A mi no vas dient ni algun que se'm queda, però la majoria se me'n va.
1: El nom femení Benilde m'ha agradat.
0: Benilde és femení, eh?
1: Sí, Santa Benilde.
0: S'ho han fet Benilde bé per posar aquest nom. Ben curiós, doncs Benilde, si teniu una idea, Benilde pot estar bé. Va, viatgem en el temps, va, que tenim ganes de saber com estava, si ja havien acabat tots els actes per la mort de Gaudí, perquè viatgem a les notícies de fa 100 anys, com és habitual, per tant viatgem a un 15 de juny de l'any 1926. Doncs a veure, David, explica'ns com ho teníem, això.
1: Doncs mira, La Vanguardia ens recull en un article tot el que va ser l'enterrament de Gaudí. Ja,

0: the world was young, and bird and beast and flower were one with man, and death
1: was but a dream.
0: You were born to be king.
2: What is made to be king?
0: You will be the land, and the land will be you. If you fail, the land will perish. As you thrive, the land will blossom.
2: But why?
0: Because you are king.
3: There must be some lady somewhere in the world who inspires you.
4: There is one.
3: Who is she?
5: The wars are over! One land! One king!
6: La història de l'origen d'Excalibur és en si mateixa una anècdota de primer ordre. Boorman havia convençut United Artists de produir una adaptació del Senyor dels Anells en una sola pel·lícula molt llarga. Ell i en Pallenberg van passar mesos treballant i van arribar a tenir un guió i van començar a buscar localitzacions. Però United Artists va patir problemes financers i va cedir el projecte a Ralph Bakshi, que va fer la seva versió animada el 1978. Boorman no va recuperar els drets, però sí que va recuperar la feina. Tot allò que havia imaginat per a la Terra Mitjana, aquella boira, aquells boscos, aquella sensació de mite primordial, ho va traslladar a la Bretanya Artúrica.

0: Amèrica. El resultat va ser una pel·lícula que no era el que volia ser, però que paradoxalment potser era millor del que hauria pogut arribar a ser. Burman ho va plantejar sense cap complex. Volia una Anglaterra medieval que no existís en cap mapa real. Armadures dissenyades per Bob Ringwood, que brillaven amb una llum sobrenatural, no pas les oxidades i lletges que hauria fet servir un director obsessionat amb el rigor historiogràfic. La raó, els cavallers amb armadura de plena placa no van existir fins uns 7 segles més tard, del que situa la llegenda artúrica. Burman ho sabia perfectament, però li era igual. Volia mite, no documental. La pel·lícula es va rodar íntegrament a Irlanda, als comtats de Wicklow, a Tipperary i a Kerry. Les localitzacions no eren difícils de trobar. Burman vivia a Annamoe, al comtat de Wicklow, i ja havia rodat allà Zardos, el 1974. Els boscos frondosos, els llacs boirosos i els castells normands ben conservats componien un paisatge que semblava creat expressament per a la llegenda artúrica. El combat entre el rei Artur i Lancelot es va rodar a la finca de Powerscourt. L'escena clau del castell, al principi, on el rei Artur és armat cavaller, es va rodar al castell de Caer, al comtat de Tipperary, i un autèntic castell normand del segle XII, amb el riu Suir circulant al voltant a manera de fossat. El fet que Irlanda oferís incentius fiscals importants va ser decisiu per a la producció, però el resultat visual és tan convincent que ningú en aquell moment hauria dit que tota la pel·lícula s'havia rodat en una sola illa que pretenia ser totes les illes alhora. Una de les primeres escenes de batalla va haver de rodar-se 3 vegades. Era de nit i les dues primeres preses van sortir totalment subexposades per un error en l'exposímetre. El càmera va patir un atac de nervis i va abandonar el projecte. Un inici de rodatge que difícilment podia haver tingut més malastrugança.
1: Muestra la espada. Admirad la espada del poder. Excalibur. Forjada cuando el mundo era joven. Y pájaros y bestias y flores eran como el hombre. Y se tenía la muerte por un sueño. Di tu palabra.
2: ¡Una tierra, un rey! ¡Esa es mi paz, Cornwall!
3: Lord Uther, si yo cedo ante el poder de la espada, ¿vos en qué cederéis?
2: ¿Ceder yo?
1: Él ha cedido. Justo es lo que dice.
2: La tierra que se extiende hasta el mar será vuestra. Si os sometéis a la voluntat del rei!
0: John Burman volia que el mite fos el protagonista, no les estrelles. Per això va triar actors que en aquell moment eren gairebé desconeguts per al gran públic nord-americà. El resultat, vist en perspectiva, és una de les acumulacions de talent en estat embrionari més impressionants de la història del cinema. Liam Neeson interpretava el cavaller Gawain. Burman l'havia vist actuar sobre l'escenari a Irlanda i el va contractar. Era la seva tercera pel·lícula. Un detall irresistible, i és que Neeson mai no havia muntat a cavall abans de fer Excalibur. I el seu personatge tampoc, cosa que, si més no, elimina el problema del realisme. Neeson va traslladar-se a Londres arran de la pel·lícula i des d'allà va construir la carrera que tothom coneix. Gabriel Byrne interpretava Arthur Pendragon, el pare del rei Artur, i era la seva segona pel·lícula. Patrick Stewart apareixia en un paper secundari en un dels seus primers treballs cinematogràfics. Ciaran Hinds hi tenia un paper menor. Helen Mirren interpretava la Morgana amb una precisió gelada i inquietant. I Mirren i Liam Neeson, a més de compartir pantalla, es van enamorar durant el rodatge i van viure junts durant 4 anys. Una anècdota que Burman no havia planificat i que constitueix potser la millor prova que en el caos d'una producció complicada sempre hi ha espai per a la sorpresa.
4: Merlin, siempre apareces cuando no eres requerido y te ocultas cuando te llamo.
1: He estado durmiendo durante 9 lunas. Lo que hice por ti fue tarea dura. Ahora vengo a que me pagues. El niño es mío, Uther. Cumple el juramento.
4: Ligeras palabras fueron. Esto es mi carne y mi sangre.
5: Uther, ¿es eso cierto? No dejéis que se lo lleve.
4: Así lo juré, Ygritte. Ese fue mi pacto con Merlin.
5: Fuisteis vos. ¿Quién me poseyó aquella noche? ¡Vos sois el padre!
1: Nada te pertenece ya, Uther. Ni hogar, ni bienes, ni esposa, ni hijo.
4: ¿Ser rey y matar lo es todo?
6: Posiblemente ni eso.
4: Me hieres con palabras de una dureza cruel.
6: Traicionaste al duque, poseíste a su esposa, le robaste el castillo. Ya nadie confía en ti. Cumple tu promesa. Dame al niño. Yo le protegeré.
5: ¿Por qué?
4: Llévate. Llévate a este endemoniado.
5: ¡No! ¿Por qué te lo llevas? ¡No! ¡Seguidle!
0: Helen Mirren i Nicole Williamson, que interpretaven Morgana i Merlí, tenien molt mala relació, però molt mala relació. 7 anys abans havien participat en una producció de Macbeth que havia acabat en desastre personal entre ells. I és que no es parlaven. Quan Burman va decidir que eren les persones ideals per als seus papers respectius, els dos actors van estar a punt de rebutjar la proposta en saber que l'altre estava al repartiment. Burman va mantenir la decisió. La seva teoria era que aquella animositat real contribuiria a la tensió en pantalla entre Merlí i Morgana. I tenia raó. El que no havia previst és que el rodatge els acabaria reconciliant. Mirren va declarar que ells dos van acabar sent molt bons amics durant el rodatge. La dinàmica d'adversaris havia funcionat per a la pel·lícula i de passada havia reparat una relació estroncada durant 7 anys. Un altre detall del càsting que mereix ser esmentat és que Burman va repartir papers entre els membres de la seva pròpia família amb una generositat que el va convertir en blanc fàcil. La seva filla, Catherine, interpretava Igraine, la mare d'Arthur, en una escena de seducció bastant agressiva que el director va haver de rodar amb ella. El fill petit, Charlie Burman, interpretava el jove Mordred en una armadura daurada que, segons va explicar anys després, gairebé l'asfixiava durant el rodatge. La filla Tells apareixia com la dama del llac. En algun moment del procés, la pel·lícula es va guanyar el sobrenom extraoficial de El projecte familiar Burman.
7: Aceptad mi perdón y dad paz a vuestro corazón. Habéis sufrido mucho. Siempre os he amado y seguiré amándoos.
5: Yo os amé como rey y algunas veces como esposo. No se puede mirar al sol mucho tiempo.
7: Perdonadme, esposa mía. Vos podéis. Yo no vi el mundo para vivir como un hombre, sino más bien para ser un recuerdo vivo. Nuestra hermandad fue un breve comienzo. Un tiempo de felicidad imperecedera. Y porque no puede olvidarse, ese tiempo feliz volverá. Una vez más cabalgaré con mis caballeros para defender lo que fue y el sueño de lo que pudo ser.
0: Va, i dues anècdotes de rodatge que no poden quedar fora de cap reportatge sobre Excalibur. La primera, relatada per Helen Mirren. Burman va contractar gossos per algunes escenes, però els animals no actuaven de manera satisfactòria. Malgrat que tenien un aspecte amenaçador, no es comportaven com calia. La solució de Burman va ser acomiadar-los. Expulsar gossos d'un rodatge per mal comportament professional és un privilegi reservat a directors amb una visió molt clara del que volen, eh? I la segona, durant les escenes de batalla amb extras irlandesos, Burman cridava «Cut!» i els figurants continuaven barallant-se. Segons va explicar el propi director, els extras aprofitaven les batalles per saldar vells comptes personals. Burman havia reclutat gent dels pobles de la zona i, pel que sembla, entre alguns d'ells hi havia rancúnies acumulades que trobaven en les batalles medievals el context ideal per ser resoltes. Excalibur va recaptar gairebé 35 milions de dòlars als Estats Units, on va ser la 18a pel·lícula més taquillera de l'any. El crític del New York Times la va comparar amb Star Wars, però sense humor. La banda sonora combina música original de Trevor Jones amb fragments de Wagner, la marxa fúnebre de Siegfried de la Gotendammerung, com a tema principal, i el famós O Fortuna de Carmina Burana de Karl Orff. Alex Thompson, el director de fotografia, va ser nominat a l'Oscar per la seva feina, tot i que va perdre davant Vittorio Storato per la pel·lícula Reds. I el director Zack Snyder és un admirador declarat de la pel·lícula. Algunes de les imatges de Batman vs. Superman i de 300 contenen referències directes a escenes concretes d'Excalibur. La pel·lícula va arribar als cinemes el 10 d'abril del 1981 als Estats Units en una versió amb qualificació R, Restricted, que indica que el contingut de la pel·lícula està restringit.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits a Ràdio que ens està fent estrenar setmana, estrenar aquest dilluns 15 de juny de 2026. Però abans d'acabar, abans d'acomiadar el programa, sempre ens agrada comentar alguna notícia, algun fet insòlid, que és el que fa sempre en David Morales. Quina notícia has triat avui? A veure...
1: Mira, anem cap a una notícia que, de veritat, té miga la cosa. I és que hem d'anar fins a la Xina i hem de parlar del cas de Shou Tou, un gosset, un border collie, de... que és una... Bueno, sí, ha estat una estrella, ha estat una estrella a Douyin, una xarxa social xinesa similar a TikTok. Més d'un milió i mig de seguidors. El cas és que aquest animal, hem de pensar que la història de l'animal amb el seu propietari comença al 2018. El seu propietari li va comprar a un venedor ambulant quan tenia poc més de 3 mesos de vida. Va pagar per ell uns 2.000 yuans, uns gairebé 260 euros. Des de llavors, i durant gairebé 9 anys, Shou Tou, que es pot traduir el nom com a una aixada, la que s'utilitza per fer les tasques al camp, perquè en un inici ajudava la família a fer-les, doncs es va convertir en un company de Guo en els seus viatges per tot el país. Recorrien des de muntanyes fins a deserts. Feia de gos guardià en determinats contextos, quan estaven en una tenda de campanya a la nit, per exemple. Però durant un recent viatge per carretera, d'en Guo va decidir deixar el gos a càrrec dels seus fills. Precisament va ser durant aquell moment que el seu pare el va avisar que el gos havia desaparegut. En un principi van pensar que s'havia escapat, potser, però el cas és que a través de càmeres de seguretat de la finca familiar van descobrir que l'animal no s'havia perdut, sinó que havia estat segrestat per dos homes. Se l'havien emportat amb una bicicleta elèctrica.

0: UO va començar una recerca que va culminar ara fa uns dies amb la localització d'un dels presumptes culpables del segrestament. Per desgràcia, i malgrat que li va oferir 10.000 yuans, uns 1.275 euros, perquè li tornessin el gosset,
1: sí,
0: ja era massa tard.
1: Ostres.
0: I és que l'havien sacrificat...
1: Ai, no!
0: I l'havien venut a un restaurant de carn,
1: no,
0: per gos per 180 yuans, al voltant de 23 euros.
1: Ostres!
0: Això ha obert un debat molt important i molt encès en la societat xinesa. No només pel tema del robatori, sinó també per la idoneïtat o no de continuar mantenint la carn de gos dintre dels menús de determinades zones.
1: Sí, sí, sí, sí. Ostres, és una història dramàtica que sembla d'aquelles... Saps allò de The Outer Zone, de sí, Twilight Zone, de Outer Limits, de la dimensió desconeguda, no? D'aquells de, que acabava quasi dràstic, eh? D'aquests... Ostres, quin, és un conte de terror, aquest. Però, bueno, com a mínim bo que obri el debat, no? Dins del drama, doncs, sí, perquè, clar, aquests errors són... Bueno, són molts debats els que hauríem d'obrir. Si tinguéssim la lanjorneta aquí, ens diria que tots els animals...
0: Exacte.
1: Els hauríem de salvar. Però, bueno, en fi, nosaltres us deixem amb aquesta reflexió i a veure què creieu que s'hauria de fer. Molt interessant. Nosaltres tornarem aquesta propera nit, com sempre, a 2:15 per acompanyar-vos. Ja serà amb les sèries i tot el que fem per les matinades, passar-les junts. David, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I tots vostès a gaudir d'aquest dilluns 15 de juny de 2026. Us deixem amb Más de Uno. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 7:45 del vespre, posant la rúbrica a aquest festival que ha ofert 12 actuacions musicals a diverses poblacions gironines. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborada sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació col·laborativa que convida al públic a la reflexió i a la participació, que es pot visitar fins al 18 d'octubre. Aquesta activitat està marcada dins la commemoració de l'any Gaudí.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Cuando tu amigo te dice que él se encarga de regar las plantas, confiar lo que es confiar, no confías. O como cuando tu dentista te dice que no te va a doler. Confiar lo que es confiar. Confiar cuesta, pero cuando la brújula te da la información de mayor calidad, la objetividad y el espíritu crítico que buscas, cuesta menos. La brújula, con Rafa Latorre, todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Meses. Digo lo de anunciar la paz en Irán y la reapertura de Hormuz. Claro que si esta vez fuera la definitiva, sí que sería histórico y novedoso. Ha habido en estos 4 meses demasiados anuncios rimbombantes de Trump, dando por terminada la guerra que los iraníes han tardado 10 minutos en desmentir, como para no tomarse con cautela este último anuncio. Anda que no ha dicho veces Trump que esta guerra contra Irán, que él mismo empezó, ya estaba ganada, y luego resultaba que no. De ser este alto al fuego el definitivo, pondría fin a una guerra que desde febrero ha causado miles de muertos y ha sacudido la economía mundial. Buques del mundo, arranquen sus motores, ha escrito Trump en su red social. Que fluya el petróleo, ha exclamado el presidente de Estados Unidos, presumiendo de que el acuerdo con Irán ya está en marcha. El precio del petróleo se ha desplomado con el anuncio y las bolsas también lo celebran. Sin embargo, hasta el viernes no está previsto que se reabra el estrecho de Hormuz. Lo cierto es que de materializarse por fin su reapertura, dejaría las cosas como estaban antes de que empezara la guerra. La ceremonia oficial para la firma de la paz será en Suiza, aunque, por cierto, todavía no han resuelto algunos de los temas más espinosos, como el futuro del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones a Teherán, temas que ninguno de los dos países ha mostrado disposición a ceder. Además, Irán exige el fin de la invasión israelí del Líbano e Israel se ha negado hasta ahora. Son preguntas sin respuesta que se han pospuesto para una nueva ronda de negociaciones. Las partes se dan 60 días para ultimar el pacto, ya veremos si definitivo.
1: Moraleja, Marta.
0: Las dos partes presumen de victoria. Esperemos que la paz no sea ilusoria.
1: Son las 7 y 20, una hora menos en Canarias, y esto es Onda Cero.
2: Cero Catalunya.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com, porque tus derechos son nuestra meta.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
7: Què tal? Bon dia. Cap de setmana complicat a Catalunya, amb 4 incendis a Sanaüja, Cervià de les Garrigues, La Serreta i a Pons, tots ja estabilitzats o controlats. De seguida amb més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
8: Bon dia, comencem la jornada i la setmana avui dilluns. De moment, amb una incidència, parlem d'un accident de fa una estona que ha estat a la ronda de dalt en sentit sud, que deixa un carril de circulació tallat en direcció a Llobregat i provoca 1,5 quilòmetres de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, la jornada d'avui de moment ens deixa retencions habituals, sobretot als voltants d'accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja en tot el nus de la Trinitat, a l'AB20, també a Santa Coloma de Gramenet, amb 1,5 quilòmetres de lentitud. Retencions també a la Ronda de Dalt, en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta des del Fòrum. Al Vallès també tenim retencions des de Sant Quirze en sentit sud per la C-58, a la C-17 i C-59 amb 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès i Caldes de Montbui, i a la AP-7 retencions en direcció Tarragona des de la Roca fins a Montornès i de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. Per últim, també tenim retencions des del Llobregat amb cues per la A-2 i la P-23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Avui tindrem un matí de dilluns assolellat amb alguns intervals de núvols locals. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida i a la Catalunya Central. La temperatura continuarà alta, amb màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 a Barcelona i 28 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
7: Cap de setmana complicat a Catalunya després de viure unes jornades marcades per diferents incendis arreu del territori. Aquest dissabte un foc va afectar Sanaüja, a la Segarra, en un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees i que ja està controlat. I ahir diumenge 3 incendis més van cremar en diferents punts de Catalunya i els bombers continuen treballant-hi per extingir-los del tot. Les flames han afectat Cervià de les Garrigues, La Serreta i Pons, però tots tres focs estan ja estabilitzats o controlats. A Cervià de les Garrigues, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi després que hagi arrasat més de 40 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant les tasques d'extinció s'han hagut d'evacuar 8 veïns i confinar unes 150 persones més a casa seva durant unes hores. Segons el sotscap de la regió de Lleida dels agents rurals, Manel Vidal, el foc s'hauria originat per les espurnes d'una radial utilitzada en uns treballs agrícoles.
3: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
7: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Vilafranca del Penedès, a la zona de la Serreta, s'ha pogut estabilitzar després de cremar una hectàrea i mitja i les flames han afectat massa forestal, però una part ja havia cremat l'any passat i és una cosa que han reduït la intensitat. I a Ponts, a la Noguera, els bombers han destinat 42 dotacions, 7 d'aèries, per frenar un altre incendi que ha cremat 6,5 hectàrees. Els serveis de previsió ja havien avisat aquest diumenge que les altes temperatures, el vent i la humitat baixa disparaven el risc d'incendi i és per això que es manté actiu el nivell vermell del Pla Alfa en una trentena de municipis de comarques com l'Alt Urgell, l'Anoia, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta, la Segarra i la Noguera.
2: Más de uno Catalunya.
7: Més coses. Milers de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. La marxa, convocada per USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, ha sortit dels Jardinets de Gràcia i ha arribat a Plaça Catalunya, on s'han fet els parlaments finals. La Guàrdia Urbana ha xifrat l'assistència en 7.000 persones, mentre que els organitzadors n'han informat de 25.000. Els sindicats reclamen un gran acord per a l'educació pública i exigeixen unitat per impulsar una transformació profunda del sistema. També han advertit que el curs vinent podria començar amb un nou cicle de vagues. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Laura Janet, de la CGT.
4: El que fa falta és obrir nous camins, noves negociacions, nous objectius i això, aquesta voluntat de repensar l'educació de Catalunya.
9: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials, que nosaltres estem disposades a treballar tot l'estiu, si cal.
7: A la mobilització s'hi han sumat associacions de famílies, col·lectius socials i representants d'Esquerra, la CUP i els Comuns, que reclamen més recursos, més inclusió, diuen, i una millora del model educatiu. Canviem de qüestió, les famílies monoparentals tindran exempcions del 50 al 100% en la matrícula de les universitats públiques i a la Universitat Oberta de Catalunya a partir del curs 2026-2027, equiparant-se així amb les famílies nombroses. Les uniparentals amb dos o més fills quedaran exemptes del tot, mentre que les que tenen un sol fill pagaran la meitat. Ho ha explicat la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.
10: Això vol dir que un adult a càrrec que té un fill, una filla, pagaria el 50% de les taxes universitàries i si són dos o més, estaria amb un descompte del 100%.
7: El govern hi destina 12,5 milions d'euros en els pressupostos i defensa que és una reivindicació històrica per garantir la igualtat d'oportunitats. Actualment hi ha gairebé 80.000 títols de família monoparental a Catalunya. Informació en format més breu. Protecció Civil activa avui el dispositiu de prevenció i seguiment d'incidències a les platges, piscines i aigües interiors de Catalunya, que s'allargarà fins al 15 de setembre. Es demana màxima precaució, sobretot en la vigilància de menors i de gent gran per evitar ofegaments. El CECAT farà seguiment constant de les incidències amb els municipis i el SEM, que torna a tenir el personal al centre de coordinació. Més coses. Catalunya ha començat a desplegar el certificat mèdic de defunció electrònica als hospitals en el de la modernització del registre civil. El sistema, que ja funciona a totes les regions sanitàries i s'estendrà a tots els hospitals aquest any, permet que el personal sanitari generi i signi digitalment el document i l'enviï automàticament als organismes corresponents. L'objectiu és reduir tràmits i evitar gestions addicionals a les famílies en moments delicats.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
7: A punt d'arribar a les 7:28, repassem l'actualitat esportiva amb l'Albert Terranz. Albert, bon dia.
11: Bon dia. El Barça s'adjudica la seva 13a Champions League d'handbol, la segona els darrers 3 anys, amb vèncer 37-34 al Fuchsia Berlín a Colònia, amb 16 aturades del porter Nilsen, que s'acomiada de l'equip blaugrana. El Joventut de Badalona perd 75-87 a l'Olímpic davant el València i els taronges seran els rivals del Barça a la gran final pel títol de la Lliga ACB, que comença el proper dijous al millor de 5 partits partits, els dos primers al Roig Arena de la capital del Túria, i l'anglès Lewis Hamilton en Ferrari s'imposa el Gran Premi de Barcelona,

0: Catalunya de Fórmula 1 al circuit de Montmeló per davant dels també britànics George Russell i Lando Norris. La general del Mundial la segueix encapçalant el jove italià Kimi Antonelli, que va haver d'abandonar la cursa a 4 voltes de la bandera a quadres.
1: Gràcies, Albert. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
4: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
7: Són les 7 i... 6:30 de la mañana en Canarias. Es el momento de escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
8: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Forestals s'encarreguen de retirar els arbres cremats en l'incendi de Paüls de l'estiu passat. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner amb les administracions fent d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades. S'han dissenyat 12 lots per fer rendible l'actuació a les empreses fusteres i evitar als pagesos el cost afegit de retirar la fusta cremada. Com ha remarcat l'enginyer Jordi Galofré de Gil Forestal, sense la coordinació entre administracions i propietaris hauria estat impossible intervenir en moltes parcel·les, ja que el mosaic agrari i a Brenc hi ha una gran fragmentació de la propietat i es fa difícil trobar molts dels titulars de les finques. L'Ajuntament de Vilaseca prohibirà la pirotècnia i restringirà l'accés a la zona de la platja de la Pineda que forma part de la xarxa Natura 2000 la nit de Sant Joan. També habilitarà un espai de calma sensorial i lliure de petards al parc del Pinar de Parroquet i traslladarà la festa al parc dels Prats. L'alcalde Pere Segura ha presentat el dispositiu especial de la Revella amb més de 70 efectius previstos, el qual vol evitar conductes incíviques davant la previsió d'una afluència d'unes 10.000 persones. Defugim totalment del model Barcelona de Revella, ha assegurat l'alcalde. Alcalde, un model, afirma, en què l'espai públic es canibalitza. I els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu Campai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenen requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu repartit entre Tarragona, el Vendrell, Valls i Reus es feia aquest passat divendres al vespre amb controls policials i presència intensiva d'agents als punts amb més incidència. Així s'han interposat 45 denúncies, 36 de les quals pertinença de substàncies estupefaents i la resta pertinença d'armes prohibides. Alhora s'ha sumat la immobilització de 4 vehicles a Reus i 41 denúncies relacionades amb el trànsit, 6 de les quals per manca o retirada del permís de conduir. 3 minuts per les 8 del matí, 3 minuts per més de 1 amb Carlos Alsina.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Pam pum petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida! Perquè no t'hagis d'esperar! Pim pam pum petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim, pam, pum, petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Coma-ruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns. Pim, pam, pum, petards. T'estem esperant.
3: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
4: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
3: Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
5: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
6: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Escolta el proper dimecres a la ciutat, l'Espai de la Ciència. Patrocina l'Associació Empresarial Química de Tarragona.
8: La brúixola amb Lola Sorribas.
9: L'organització Hipàtia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
10: Després de 2 setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
9: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipàtia 3, Anna Sabater. Anna, què tal? Molt bona tarda.
11: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
9: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipàtia per donar conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació.
11: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, si imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
1: L'agenda d'Onda Cero.

0: Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Dissabte 20 de juny, al Mas Miró de Mont-roig del Camp, visita teatralitzada per descobrir la vida i obra de Joan Miró amb entrades des de 16 euros. A Deltebre, també dissabte 20 de juny, tercera fira del vinil amb mercat de discos, DJs i entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, Magnífic Fest amb concerts i abonaments a partir d'un centenar d'euros. Al Delta de l'Ebre, caps de setmana de juny, visita dels menuts, una activitat familiar per descobrir la natura jugant. I a Barcelona, del 18 al 20 de juny, el Sonar, música electrònica i cultura digital amb entrades des d'uns 49 euros.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
2: Alcina, ¿me das la hora?
3: Claro, son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: última hora.
1: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
0: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
2: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina el temps.
3: Què tal? Bon dia. Avui a la província de Tarragona tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda a l'interior creixeran núvols d'evolució. Les temperatures diurnes se mantenen avui sense canvis o baixen lleugerament, amb màximes de 34 graus a Tortosa, 32 a Gandesa, 31 a Reus, 29 al Vendrell i 28 a Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint durant les hores centrals a les components est i sud-est, sent ocasionalment moderat a l'interior. És una informació d'EMET.
4: Temperatures a hores d'ara. Nostra demarcació a Tarragona i Reus 24 graus, a Tortosa 23, a Montblanc 19 graus.
5: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
4: Continuem amb més notícies. Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu Campai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu repartit entre Tarragona, el Vendrell, Valls i Reus s'ha fet aquest passat divendres al vespre amb controls policials i presència intensiva d'agents als punts amb més incidència. Així s'han interposat 45 denúncies, 36 de les quals pertinença de substàncies estupefaents i la resta pertinença d'armes prohibides. Alhora s'ha sumat la immobilització de 4 vehicles a Reus i 41 denúncies relacionades amb el trànsit, 6 de les quals per manca o retirada del permís de conduir. De Salou reforça la seguretat a les platges del municipi amb 25 punts de vigilància i 24 agents nous. S'ha posat en marxa la nova temporada amb la presentació del dispositiu de salvament, socorrisme i seguretat que operarà al llarg del litoral durant els mesos de més afluència turística. Dels 24 policies que s'incorporen, 12 són de carrera i 12 interins. A més, la policia local estrena nous quads, els quals permetran millorar la mobilitat dels agents tant a la sorra com en zones asfaltades i camins rurals, així com també reduir els temps de resposta i incrementar el control en els diferents trams del litoral. El cos també disposa d'una vintena de bicicletes elèctriques per facilitar els desplaçaments de proximitat. La Diputació de Tarragona incrementarà el suport econòmic al COPATE per aportar un finançament el més estable possible per a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. La presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, ha clos el primer congrés de la marca amb el compromís de materialitzar un nou conveni en aquest sentit que ha afirmat està molt avançat. Entre les principals conclusions del fòrum que s'ha celebrat a Horta de Sant Joan, destaca justament la necessitat d'enfortir la reserva de la biosfera com una estructura estable i transversal per poder impulsar projectes innovadors i de projecció del territori a l'exterior. I Reus ha estrenat la nova sala immersiva del Gaudí Centre que reivindica els orígens del geni i el seu vincle amb el Camp de Tarragona, així com la influència en l'obra posterior. L'audiovisual du el nom La Forja d'un Geni i repassa la infància i la joventut de l'arquitecte a través de diverses projeccions relacionades amb l'arquitecte. La caixa immersiva té 11 metres de longitud i està envoltada per pantalles LED d'alta definició a les quatre parets, a més d'un terra i un sostre amb efecte mirall. La responsable del Gaudí Centre, Lucy Redo, ha explicat que coincidint amb l'any Gaudí han notat un increment de visitants i espera que la remodelació sigui un revulsiu.
6: Aquí sí que hem notat doncs, un increment no, d'estudiants, d'escolars i també doncs, un repunt d'individuals, sobretot ja a partir de Setmana Santa, que és una mica ja quan no, comença una mica la temporada de major afluència de visitants, doncs hem anat notant doncs, aquest increment i evidentment pensem que això serà un revulsiu de cara doncs, a aquest estiu doncs, a tots els visitants que tinguem aquí a la zona i també doncs, bueno, tothom que pugui venir.
4: Fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
5: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
7: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
8: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
9: Yo creo que no son jugadors en milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vull contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
5: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'actualitat de Catalunya
10: sempre va amb tu.
5: Entra a onda0.es
10: /Catalunya.
5: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. onda0.es/Catalunya.
11: Las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
1: Pim pam pum petards. Tenim tots els petards que et pots imaginar. I els millors preus. Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més. Disposem de lots preparats de tot tipus. Infantil, adult, familiar i de venda ràpida, perquè no t'hagis d'esperar. Pim pam pum petards. Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim pam pum petards. També per tota la província, a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns! Pim pam pum petards. T'estem esperant.
2: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
3: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
6: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
8: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
7: Sí, senyor.
8: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement,
7: sí, senyor.
8: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miraran allà a la llista, ah, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
7: Atenció, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Sí, jo ho veig, això, eh?
8: Bueno, trigarem una mica més, però...
7: Bueno, escolta, que vagin en temps, la gent.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
9: Anem a parlar una soneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre xef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
10: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
9: Punyatero, em posa el caramel a la boca i ara me'l treu.
10: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
9: Ja, vale. Bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
4: La ciutat, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
11: Recién desayunado estás tan fresco que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
12: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
11: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.

0: de Devesa, un confinament que es va aixecar poc abans de les 8 del vespre. Pel que fa als incendis de Sanaüja i Ponts, ja controlat i estabilitzat respectivament, els bombers hi mantenen 3 dotacions per remullar la zona i evitar revifades. Canviant de qüestió, els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de tot Catalunya. 3 homes van ser detinguts dimecres passat a Valls, acusats de 7 fets delictius entre robatoris amb força i furts. Segons la investigació, el grup format per 4 persones actuaven en empreses de l'Alt Camp, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix Llobregat, el Penedès i Baix Penedès, amb un botí valorat en gairebé 11.000 euros. Els detinguts utilitzaven 2 furgonetes i un modus operandi ràpid i coordinat, tal com mostren les càmeres de seguretat. En total acumulen prop de 140 antecedents. La investigació continua oberta per identificar més implicats, mentre els 3 arrestats ja han passat a disposició judicial. I un últim apunt, sàpiguen que Protecció Civil activa avui el dispositiu de prevenció i seguiment d'incidències a les platges, piscines i aigües interiors de Catalunya, que s'allargarà fins al 15 de setembre. Es demana màxima precaució, sobretot en la vigilància de menors d'edat i de gent gran, per evitar ofegaments.
1: Da igual cómo lo vivas.
2: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
3: En la misma jugada.
4: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
5: Cuando todo eso llega.
4: Entonces sí. Entonces somos uno.
6: Somos uno.
7: Somos uno.
8: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
9: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: tranquilidad.
1: Estás buscando una plaza libre para aparcar en el centro. Y delante tienes tres coches que están igual que tú. O lo que es lo mismo, tienes 40 minutos de por fin, como mínimo.
2: Claro, visto así.
1: Onda Cero, tu radio.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow, ciència que crema, una espectacular exhibició que mostra com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics. En aquest espectacle participatiu per totes les famílies i a partir de 8 anys, l'assistent experimentarà amb materials de propietats inusuals, barrejarà substàncies i descobrirà resultats sorprenents. Aquesta activitat es podrà gaudir fins al 7 de setembre. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i De Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional, format per Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco, actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre, posant la rúbrica a aquest festival que ha ofert 12 actuacions musicals a diverses poblacions gironines. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborada sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació col·laborativa que convida al públic a la reflexió i a la participació que es pot visitar fins al 18 d'octubre. Aquesta activitat està marcada dins la commemoració de l'any Gaudí.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
6: Gràcies, molt bé.
5: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
6: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
3: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
1: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Què tal? Bon dia. Els incendis d'aquest cap de setmana posen alerta als bombers de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana vinent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que ens trobem davant d'una campanya clàssica pel que fa al risc d'incendi.
1: Que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que és feble i que, per tant, doncs és una vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes.
0: Pel que fa al trànsit, es preveu que ja aquest cap de setmana surtin més de 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana. La meitat, aproximadament, tornaran diumenge. I el mateix dia 23 de juny calculen que es tornaran a desplaçar 500.000 de vehicles. Canviem de qüestió. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat confiança als sindicats d'educació que no han signat l'acord i aposta per un període de reflexió col·lectiva per encarrilar el conflicte. Defensa que el govern ha posat 2.700 milions d'euros sobre la taula i manté la voluntat de mà estesa. Dalmau també ha justificat l'expulsió dels 500 cantaires de la Sagrada Família per portar estelades, argumentant que cal protegir els actes institucionals. El conseller ha celebrat que el Parlament validi aquesta setmana el decret de simplificació urbanística per als municipis rurals i ha avançat que la nova llei de simplificació entrarà en exposició pública abans del juliol. I un últim apunt, sàpiguen que les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya reclamen posar fi al model del bal escolar i destinar els recursos directament a l'escola pública, alertant que l'actual sistema pot accentuar desigualtats. L'entitat AFAC denuncia que el bal es reparteix tant en centres públics com concertats sense tenir en compte la renda ni les diferències en les quotes de material.
2: Recién desayunado, que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
3: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
2: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.
5: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio.
6: Con ofertas.
7: Es ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
8: Consigue grandes ofertas este Prime Day. Del 23 al 26 de junio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
9: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
10: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
11: Verisure. Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
12: Onda Cero Podcast presenta. Mi padre hablaba cada 4 años.
13: Con mi padre, Roberto Cassiari, nunca hubo demostraciones de afecto porque era tímido. No se podía hablar de política porque era conservador. Y mucho menos de libros porque no había leído ninguno. Sin embargo, cada 4 años había un mundial de fútbol y ahí sí tenía temas de conversación.
14: ¿Vos sos boludo, Roberto? ¿Por qué le decís esas cosas al chico?
15: Porque está el mundial, gorda.
14: Hay un montón de gente que no le gusta el fútbol.
15: Mujeres, mormones y putos.
14: ¿Qué decís? A los chinos no les gusta el fútbol. A los cubanos tampoco.
15: Mujeres, mormones, putos y comunistas.
12: Mi padre hablaba cada 4 años. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
4: Onda.
6: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
16: El proper divendres 19 de juny, la ciutat espacial des del Parsamà, i amb un missatge pels amants de la fotografia, i és que arrenca el concurs L'essència gaudiniana en el Parsamà. Captura formes, llums i naturalesa inspirades en l'univers de Gaudí. Participar és gratis i hi ha premis increïbles. Treu la teva càmera, deixa volar la teva creativitat i forma part de l'any Gaudí al Parsamà. Més informació a parsamà.es.
17: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
18: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
19: Podríamos hacer una promo de Loving You, pero entonces sonaría así.
20: Un programa de sex que habla de... Y hasta de... Y si nos da tiempo de... También. Loving You, el programa que habla de lo que habla sin tabúes, salvo en sus promos, claro.
19: Bueno, ni tan mal, ¿no?
20: Todos los lunes a la 1:30 de la madrugada, con Nacho Arias, y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
6: La agenda de Onda Cero Cataluña. Aquestes són les propostes de la setmana.
21: Comencem el repàs cultural amb una proposta a Mont-roig del Camp. Dissabte 20 de juny, el Mas Miró acull una visita teatralitzada per descobrir l'univers de Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura una hora i el preu és de 16 euros. No sé, sí. Seguim cap a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, dissabte 20 de juny, arriba la tercera edició de la Fira del Vinil, amb mercat de discos, sessions de DJ i ambient vintage durant tot el dia. Una bona de les cites musicals de l'estiu, el Magnífic Fest. Tres dies de concerts al recinte firal de Les Firetes, amb noms destacats de l'escena indie i pop estatal i un ambient que combina música i territori. Les entrades de dia es mouen a partir dels 50 euros i els abonaments ronden el centenar. Seguim amb un pla per Fessions del Delta, jugant i aprenent. El preu és de 14 euros per adults i 6 pels nens. I acabem amb una de les grans cites musicals del país. El Sónar torna a Barcelona del 18 al 20 de juny amb 3 dies dedicats a la música electrònica, la innovació i la cultura digital. Tot concentrat al recinte de Fira Gran Via i amb entrades a partir d'uns 50 euros al dia i abonaments a partir dels 150.
6: Apunta-t'ho a l'agenda.
20: Cuando alguien se convierte en noticia, todo el mundo habla de esa persona. Pero ella no está dispuesta a hablar con todo el mundo. Bueno, con Carlos Alsina, sí. Porque cuando alguien busca la credibilidad, la pluralidad y la claridad, busca a Alsina.
22: ¿Hay alguna tecla que el ministerio que usted dirige o el gobierno de España pueda pulsar?
23: Ustedes, los fiscales del Supremo, están en guerra contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
22: ¿Qué les dijo el presidente Sánchez?
23: ¿Qué pasa si dentro de un mes el Partido Socialista ha cambiado de criterio y
22: tanto si se equivocó el Ministerio del Interior?
20: Los protagonistas de la noticia pasan por más de uno para explicar lo que pasa. Por

0: tecnología para proteger mejor.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
2: El proper divendres 19 de juny, la ciutat espacial des del Barçamà, i amb un missatge pels amants de la fotografia, i és que arrenca el concurs L'essència gaudiniana en el Barçamà. Captura formes, llums i naturalesa inspirades en l'univers de Gaudí. Participar és gratis i hi ha premis increïbles. Treu la teva càmera, deixa volar la teva creativitat i forma part de l'any Gaudí al Barçamà. Més informació a barçamà.es.
3: Cosas típicas de un verano con niños.
4: Falta mucho, me puedo tirar al agua ya.
3: Y la más temida.
4: Me aburro, me aburro, me aburro.
3: Con Todo Juguetes se acabó el aburrimiento. Lo tenemos todo para disfrutar del verano. Colchonetas, flotadores, patinetes, bicicletas y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre con los más pequeños. Equípate para el verano en tu tienda Todo Juguete más cercana o en todojuguete.es.
5: Ven a Todo Juguete y alucina.
6: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
7: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot.

0: de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències.
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
3: És aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
4: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
6: Molt bé, estic molt bé.
5: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
6: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
5: Molt bé.
6: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
7: Llibres? No.
6: Què?
7: Em refereixo, has començat a llegir llibres,
6: sí,
7: que vas dir que ho faries?
6: Sí, eh? Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
5: Sí?
6: Sí, superguai.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
8: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona.
9: Próximo destino, Ribadeo.
10: El sábado 20 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Náutico de Ribadeo. Un destino donde el Cantábrico, la naturaleza, la gastronomía y la esencia de Galicia se unen para ofrecer experiencias únicas. Con el patrocinio de Turismo de Galicia y el Concello de Ribadeo. El sábado 20 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ribadeo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
11: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina?
12: Sí, ya lo sé. Oyentes de Zaragoza, que estáis deseando que empiece José Antonio Alaya en Más de uno Zaragoza, pero tendremos que acabar primero el programa en cadena.
13: No, que empiece.
12: En 3 minutos y medio, tampoco es mucho esperar. Que empiece ya.
13: Sí.
12: Empiece ya Más de uno Zaragoza con José Antonio Alaya, pero igual él no está en el micrófono. Alaya, buenos días.
14: Pues estoy por aquí.
12: Casualmente,
14: pues
12: sí, pasaba y me va a meter.
14: Pues empieza ya.
12: Venga, no esperes ahí 20, tú empieza antes, no. Ya está.
14: ¿Puedo empezar ya? ¿Te puedo contar la historia de Francisco?
12: Sí.
13: Sí.
14: ¿Te parece?
13: Sí, sí.
14: No es muy larga.
13: Bueno, te la voy a intentar contar en tres.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dilluns 15 de juny i a la ciutat volem parlar sobre un problema amb el que potser molts de vosaltres us esteu trobant ara que arriben les vacances. I és que està sent molt complicat trobar hora per poder renovar el DNI. Què està passant, doncs? De seguida ho sabrem. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí a la taula, al meu costat, Robert Calvo, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, què tal?
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com esteu?
2: Molt bé.
1: Com ha anat el cap de setmana?
4: Molt, molt bé.
1: Quin fresquet, més bo que feia.
2: Sí, ahir una mica bo. Ahir especialment.
4: Ai, quina meravella. Mare meva, Criminal. Ahir. Ho sento, jo ja deixo davant de la ironia i em poso sèria. Criminal la calor d'ahir.
1: Però no t'agradava tant la calor, carinyo?
4: Jo,
1: no
4: sí,
1: volia
4: caldreta, tant.
1: Sí, doncs, sí. Apa, aquí sí, la teniu ja,
3: Sí, però en petites dosis, no? O en...
1: És que avui...
2: Us estic veient davant meu, no us havia vist així al davant. I aneu amb uns colors pastel que enganxen perfecte. La Míriam va de com de groc.
1: Què groc? Com que groc?
2: Bueno, és un blanc trencat.
4: Crema, trencat, sí, és crema.
3: Vainilla, no?

0: el Gerard va amb una samarreta de color lila. Violeta, però no arriba a ser violeta.
1: És malva,
2: és la banda, malva, sí, la malva, la banda, sí.
0: I està guapíssim.
1: És que les dones veiem més colors que els homes, eh? Això està científicament demostrat, eh?
2: No, no. Les tonalitats.
1: Tu es veu que
0: no
1: has...
0: Sí, no porto el pastel.
1: Tu no és el grup del dress code no cap... del dia.
2: Tu portes un blau quasi Klein, que és molt bé.
0: Què?
2: Klein, un azul Klein. És un tipus de blau, també, sí.
0: Però mira, blau cel i blau...
3: Ara ja està dir la Míriam, això dels colors de les dones, i la Montse no, però... s'està tirant el rotllo aquí. No, un
1: però
3: blau Klein.
1: Però és veritat, Klein, eh?
2: Un rojo Rabán.
1: De fet, crec que ho hem comentat a aquell programa tan bo que es fa els diumenges de 6 a 8.
0: De 6 a 8 del matí, a on de 6 a Catalunya.
1: Ho hem comentat, eh? Lo de... que no. Les dones veiem més... més colors que
2: els homes.
0: Bueno, veieu moltes coses més que els homes, ja us ho dic jo.
1: No és gaire.
0: Crec que és evident. Home, hi ha algun home que trenca la...
1: Bueno, hi ha de tot a totes bandes.
2: Per això, sí. Sempre ha d'haver-hi una excepció que confia la regla.
0: Hi ha dones que són un desastre.
1: Sí, sí, totalment.
2: Exacte.
1: Doncs vinga, va, comencem amb la cançó del dia.
3: Mira, deia la Montse, calor criminal, ai, i és que deia un criminal malo. Ai. I de criminals, ja va, la, de criminals va la cosa.
4: Mentira l'amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
3: Estem escoltant la cançó Mentira, de Manu Chao.
1: Qui menteix?
3: Qui menteix, eh?
1: Ens
3: doncs, i és que les sí, de mentides va la cosa avui. Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca a Girona o el Disfrutar a Barcelona, han detectat webs falses que pretenen suplantar la seva pàgina oficial. Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra perquè aquestes webs tenen l'objectiu d'estafar clients. Se'ls ofereix la possibilitat de tenir taula i se'ls cobra per avançat quan fan la reserva. Clar, cobres un tant per cent d'una taula al Celler Can Roca o al Disfrutar, multipliques per centenars de clients i ja ho tenim. El fenomen de la ciberdelinqüència afecta restaurants i també hotels. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop es troben amb més ciberdelictes i treballen estretament amb Mossos en la prevenció. El restaurant Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que oferia reserves demanant una transferència bancària. En un post a Instagram, els germans Roca demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament a la web fraudulenta. A més, recorden que ells només tenen una web i té el domini.com.
1: Però no diuen que no cobrin els clients abans.
3: No.
1: Jo és una cosa que no he entès mai. Si tu fas una reserva, que et cobrin abans de menjar, vull dir... Malament els clients que no van al restaurant i no avisen. Això s'ha de fer.
0: Molt malament.
1: Però clar,
3: clar, això en el cas d'un menú que té tant valor i que, clar, tanta elaboració, tot tan mil·limetrat i tan...
1: Però és el risc. Quan tens un negoci, és el risc que corres a la restauració. Bueno.
3: Home, i clients mai els hi faltaran, no?
1: No, clar, vull dir... És més, si a tu has fet una reserva, doncs això, el celler de Can Roca, eh? D'aquí un any, perquè acostumen a ser així,
3: sí,
1: no? Trigues un any,
3: clar, un any
1: o un any i pico, i et diuen, escolta, que demà vens a dinar, hi ha un forat lliure, jo crec que l'omplen segur, vull dir.
3: Sí.
1: Que no els hi faltaran.
3: Fas feliç a molta gent, eh?
0: Sí. Recordem que vam tenir aquí la sommelier, no?, del Celler de Can Roca, que ens va fer una classe magistral.
1: Sí. Ja fa un parell o
0: tres anys.
3: Sí.
0: I recordo que li vam preguntar quina era la diferència entre una... No té res a veure amb això, perdó.
1: Que raro que tu parlis de temes diferents als que parlem.
0: Entre una ampolla de 600 euros i una de 1.500. En crec que no hi havia tanta diferència.
1: Yo no entiendo de vinos, pero sé lo que me gusta. Pues era aquesta. No entiendo de arte y sé lo que me gusta. Doncs déu-n'hi-do, és que se les empesquen totes. Hem de tenir molta cura.
3: Sí, i recomanar a la gent això, que mirin, això que deien del punt com és tan evident, perquè tu entres al web, et penses que és, i ni mires la URL.
1: Si hi ha faltes d'ortografia que acostumen a haver-hi, bueno, aquests detalls que no se'ns ha de passar per... Què preguntes avui a l'audiència?
0: Doncs una cosa que té a veure amb això, en certa manera, perquè al final...
1: Per al Celler de Can Roca.
0: Es pot estafar amb això que avui explicarem, perquè és una via d'estafa, és una via de suplantació de la identitat, és una via d'engany, de trueque per algunes persones. I
3: hi ha gent que ha rebut cobraments per una suposada transferència que han fet ells i resulta que li havien robat el DNI i l'havien utilitzat.
0: Jo conec un cas d'una persona que va enviar per acreditar-se una cosa, el seu DNI escanejat, per internet, i a dia d'avui té una batalla judicial que s'ha gastat milers i milers d'euros per demostrar que no és un delinqüent. Perquè està registrat en altres països com un delinqüent. En fi, avui parlem dels DNI, el DNI, el document nacional d'identitat, que si vostè no se l'ha fet, se l'ha de renovar i ha de marxar de vacances, tinc una notícia per vostè. No anirà de vacances. No anirà de vacances.
1: Sí, anirà de vacances, però potser no a Taipei.
0: No, el que passa que hi ha una solució. que pagant Sant Pere canta. Te'n vas a l'aeroport, hi ha una comissaria allà que te'l fan express.
1: Deuen haver-hi unes cues allà.
2: Yeah.
0: Però costa, no sé quants dies, costa molt. No me l'he fet mai allà. En fi, sí, sí. Avui parlem del DNI, del Document Nacional d'Identitat, que té seriosos problemes per renovar-se.
1: Bueno, o sobre... passes un cap de setmana a algun poble, a alguna ciutat, no sé, Tarragona, Girona, potser no hi ha tants problemes com aquí a Barcelona.
0: Clar, clar.
1: En què també te'l pots renovar?
0: A nosaltres ens ha arribat la informació que hi ha moltes comissaries o centres de la Policia Nacional que estan tenint llargues cues de persones que s'han de renovar el DNI i que no ho podran fer fins aquí a 2 o 3 mesos o 4, fins i tot. I per això avui preguntem a les persones que ens escolten per un clàssic que tothom fa la reflexió quan li donen el DNI, que és, quan us veieu la foto, què opineu d'aquella foto que sempre, sempre, sempre sortireu malament?
1: No hi ha manera.
0: I jo, bueno, jo no. Podríem això fer-li fer a Glòria Serra. Té una pregunta a ella. ¿Por qué siempre salimos mal en la foto del DNI? Y lo peor de todo, ¿por qué parecemos terroristas? Tengo la respuesta. La respuesta diu que, com que han d'aplicar-nos la biometria, per exemple, en els aeroports, que ja als aeroports ja no hi ha el policia aquell que et revisa, hi ha una màquina. Que la màquina, a veure si no falla. La màquina li has de posar el teu ditet en un lloc, el passaport en un altre i la biometria de la cara. I aquí està el kit de la foto. És que quan et fa la foto la fotògrafa aquella que viu davant de l'estació de la comissaria de policia, ha de fer-te la fotografia perquè la biometria posterior et detecti les faccions. Llavors ho fa amb una il·luminació especial, amb un paper especial, perquè quan tu passis allà per dir, és Miriam Frank. No?
1: I és a dir, que tots tenim cara de delinqüent?
0: Diu, les càmeres utilitzen una llum frontal molt potent perquè aplani les faccions, elimini les ombres naturals i que faci que la pell sigui pàl·lida i amb les imperfeccions molt marcades. T'he de dir que jo, a la meva darrera foto, semblo Bin Laden.
2: Oi.
0: No.
1: El Gerard volia? També una mica m'ha ensenyat.
3: Sí, i jo he dit que, bueno, que feia cara de...
1: Sí, una mica de delinqüent.
3: Terrorista.
0: Però, la veritat és que jo crec que hi ha un consens... veus, això no és dilema. Hi ha un consens a Espanya que és tots... Ui, altra hora.
2: Sortim... Espera, que ens fa un bizum.
1: A veure,
2: que
1: malament,
0: no? Sortim horrorosos, el DNI.
1: No, encara.
3: No, aquí no surts malament,
2: surts molt
1: tu
2: bé,
1: no tens
2: Robert.
1: Cara de delinqüent. Ara el Robert publicarà el seu DNI.
0: No, que encara anem a buscar.
1: Surt molt bé, trobo.
3: Sí, una mica sicari albanès, una mica.
0: Sí?
3: Però sí, una mica.
1: Què dius, no?
0: Jo a vegades he anat a aeroports i dic, soy yo,
3: Senyorita, soy yo,
1: Ai, no sé ara quina cara faig.
0: I m'han de durar fins al 2029, mare de Déu senyor.
1: Bueno, està tocant.
0: Vostè què n'opina d'això, que hagi de conviure durant 10 anys o més? Perquè hi ha gent que ja els hi fan el DNI aquest de per tota la vida, quan tens 60 llargs, 70, diuen ja fins que es mori.
3: Ja està.
1: No torni més.
0: I aquella foto ho has de tenir fins que et moris. Doncs per què vosaltres us agrada o no us agrada la vostra foto del DNI? Habitualment no agrada, però si hi ha algú que digui surto guapíssim, guapíssima, que ens ho digui, que ens comenti com va viure aquell moment de fer-li un gairebé basal a la gent de Policia Nacional que fa els DNIs. Jo pensava, clar, és que la foto la tracten a la Policia Nacional i no són experts en grafisme, són experts en policial, en investigació, en aquestes coses. Però ho fa una fotògrafa que està allà davant i, per tant, jo no els culpo. Avui no. I ara parlarem amb un policia nacional.
1: Sí, ara li preguntarem sobretot, a veure què està passant amb la renovació del DNI. Bueno, no li preguntarem què està passant amb les fotos,
0: No, amb les fotos no. Home, tu estàs guapíssima, Miriam.
1: Trobo que jo m'assemblo força.
3: Mira,
1: no sembla que acabi d'atracar una...
0: Jo penso que seria molt més divertit i elegant que cadascú, dins d'unes regles, és a dir, fons blanc o fons neutre, puguis portar la foto que vulguis.
2: Però és que la pots portar, no? O sigui, la que vulguis, no. La que vulguis, no, òbviament, però vull dir, tu pots anar a fer-la...
1: Si portes un serrell molt llarg, no pot ser...
2: Te'l fan apartar de la cara.
1: Evidentment, barret no pot ser, ulleres de sol, evidentment.
2: Però jo, per exemple, l'última foto me la vaig fer un fotomatón d'aquests d'aixec que hi ha al metro. I perfectament.
0: Jo tinc la teoria que amb aquestes noves tecnologies de biometria, tant amb els mòbils com en les màquines dels aeroports, això és un argument que no té cap mena de base científica, crec que algú se'ns cola. O se'ns colarà en el futur, jo crec.
1: Què vol dir que algú se'ns cola?
0: Que la biometria, que és el que passa als aeroports, i amb els telèfons mòbils, això de que tu desbloqueges el mòbil amb la cara, sí. Si algú té una foto teva, la posa, et roba el mòbil, et davant del mòbil, et desbloqueja el mòbil.
1: Prova amb la foto del DNI, a veure si se't desbloqueja.
0: No, perquè jo no tinc Face ID.
1: Ah, no tens Face ID.
2: Jo crec que no, perquè jo sé que tinc Face ID i amb una foto et diria... És que fins i tot amb els ulls tancats ja no se't desbloqueja.
3: Diria que la seguretat del mòbil és una mica més sofisticada que no posar-li...
1: que d'aquests que penses, avui no faig bona cara,

0: i m'ha costat que se'm desbloqueixi.
1: Que se'm desbloqueixi, això sí, i tant.
0: Amb qual cosa. 100%. O que estàs al llit, saps?
1: Amb els ulls mig tancats. Allò,
0: una papadeta sí, sí. I tal.
1: I no se'm desbloqueixi.
0: No. Però vostè quin és?
1: Sí. No. Traim aquí el dueño del mòbil, per favor.
2: Bueno, no diré quan faig la biometria al mòbil, perquè també...
0: És no donis gaires dades.
2: És només perquè sempre vas al lavabo, no? Amb el mòbil vas al lavabo i llavors tens les mans molles d'haver-te-les rentat i dius, ja no puc desbloquejar el mòbil.
0: Mentre siguin d'haver-te-les rentat. Vinga, va, expliqueu-nos com és la vostra foto del DNI, si us agrada. Volem tenir també...
2: Sí, sí, Glòria Serra els hi farà un equip d'investigació, però de...
0: Què han fet vostès?
3: Què passa
0: amb
3: una persona que li gusta su DNI?
0: Clar, alguna cosa han fet que nosaltres no hem fet, eh? Montse, a tu t'agrada la teva foto del DNI? O la recordes ara?
1: La que tinc ara no m'agrada massa, però perquè em van posar... No perquè surti molt malament, perquè no considero que n'he tingut de pitjors. Sí, mireu.
0: Però, és que... però si estàs
1: però guapíssima. Però perquè em va posar molts problemes, perquè veieu que se'm tapa una miqueta una cella.
0: Sí.
1: Em van estar a punt de no fer el DNI amb aquesta foto i fer-me anar un altre dia per
0: fer-lo. Però
1: fa
0: molt, no?, que no et renoves el DNI, perquè estàs molt jovenet aquí.
1: Aquí això és del 2023.
0: Doncs
1: i em caduca d'aquí dos anys, el 28.
2: Us he de dir una cosa, que és que la persona aquesta o les persones que tenen aquelles botigues de fotomaton davant de les comissaries, clar, fer tota la vida fer fotos de desconeguts ha de ser un ofici una mica rutinari, no?
1: Bueno, però és la...
0: Qualsevol fotògraf...
1: Sí, com nosaltres que fem notícies cada dia.
0: Bodes, bautizes, comuniones...
2: Ja, perquè nosaltres sortim... Ella està en un zulo de 2 metres quadrats i et fa aquella foto i... La vostra relació durat 10 segons.
0: Ens haver triat ser periodista, jo que sé, no sé.
2: Segur que ho disfruta molt.
0: Vinga, va, envieu les vostres notes de veu parlant-nos sobre la vostra fotografia de DNI, perquè a més aquestes preguntes, aquestes respostes que ens envieu, avui tenen regal.
2: Sí, sí, si hi ha la senyora del Fotomaton que ens està escoltant i que ens vol explicar el seu ofici...
0: Oh, mira, també estaria molt bé.
2: Que ho faci, perquè tenim entrades per anar a veure una pel·lícula que es diu El placer es mío. Seran per dimecres a les 6 de la tarda.
0: Sí, que l'altre dia vam dir que eren per dilluns 15. I no.
2: Ho vaig dir jo per dilluns?
0: No, ho vaig posar jo malament i ho vas dir tu, però vam dir que era dilluns 15, que és avui. No, és per dimecres.
2: Per dimecres 17, a les 6 de la tarda, a l'Institut Français de Barcelona, una història d'un matrimoni que porta més de 20 anys casats i que una confessió ho fa saltar tot pels aires. És una reflexió també sobre l'edat avançada, no?
0: És una comèdia francesa, si no m'equivoco.
2: I a tu t'encanta el francès.
0: Mira, sempre dius el mateix.
2: Bueno, perquè t'agrada molt.
0: Fa 1000 anys que no parlo francès. Bueno. Té molt bona pinta. Jo he vist el tràiler i té molt bona pinta.
2: Potser
0: jo crec
2: vaig,
0: que riurem molt amb aquesta pel·lícula. El placer és mío. Parla de la sexualitat, dels orgasmes...
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí. No dic res més perquè no vull...
2: Què bé que es parli d'aquests temes a certa edat, en cert moment, i al cinema.
0: A totes les edats s'ha de parlar d'aquests temes perquè és salut. Hauríeu de parlar en bones mans.
2: Sí, sí, ja n'hem parlat dels orgasmes, ja.
0: Doncs vinga, va, notes de veu al 676-76-0908. Com és la vostra foto del DNI? Us agrada? No us agrada, ens ho podeu explicar. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
1: Som-hi.
0: Deixem enrere un cap de setmana marcat pels diferents incendis forestals arreu de Catalunya, els primers d'aquesta temporada d'estiu. Els més importants, els de Cebrià de les Garrigues i el de Ponts, que ja estan estabilitzats tots dos.
1: 16 dotacions continuen treballant en el foc de Cebrià, el qual ha afectat 46 hectàrees i ha obligat a evacuar 8 veïns i a confinar temporalment la partida de la Devesa, on Protecció Civil va enviar un Nest Alert. El confinament ja està aixecat, però es demana evitar la zona afectada i a Ponts l'incendi ha cremat unes 10 hectàrees, també està estabilitzat i avui hi ha 3 dotacions remullant punts calents. Diumenge, fins a 100 dotacions van haver d'estar desplegades simultàniament en aquests incendis i també en un altre que es va produir a Vilafranca del Penedès, que en aquest cas aquest ja està extingit.
0: Doncs aquests incendis han posat ja en alerta els bombers de cara a la Revetlla de Sant Joan.
1: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que ens trobem davant d'una campanya clàssica pel que fa al risc d'incendi.
4: Que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que és feble i que, per tant, doncs, és una vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no?
1: Paraules de la consellera en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan, que repeteix el lema de l'any passat, no petis la Revetlla. Pel que fa al trànsit, es preveu que ja aquest cap de setmana surtin més de 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana, la meitat aproximadament, tornaran diumenge. I el mateix dia 23, calculen que es tornaran a desplaçar 500.000 de vehicles.
0: Acabem explicant que més de la meitat dels passatgers amb origen o destinació a Barcelona viatgen fent escala en algun altre aeroport.
1: Dels 9,6 milions de passatgers intercontinentals que s'han en l'aire o a terra en el Prat, més de 5,3 no ho fan directament, sinó a través de grans hubs europeus. En aquest sentit, la Cambra de Comerç creu que l'aeroport de Barcelona té capacitat per captar noves rutes de llarg radi i que aquestes generarien un retorn econòmic important. Joan Ramon Rovira és el cap de Gabinets d'Estudis Econòmics de la Cambra.
5: Que d'alguna forma s'orienti cap a aquells mercats, cap a aquells destins, cap a aquells territoris en els quals tenim un potencial no només en nombre de passatgers, sinó en capacitat de desenvolupament en el terreny de les noves tecnologies, de les exportacions industrials, de l'avant valor afegit, etc. I en primer lloc seria Nord-Amèrica, Àsia i determinats destins d'Amèrica Llatina.
1: L'estudi elaborat per l'Observatori de l'Economia Urbana de la Cambra també identifica el turisme com el principal factor que ha permès consolidar la xarxa de connexions aèries de Barcelona, assolint així els més de 57 milions de passatgers anuals i una facturació que frega els 24.000 milions d'euros.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu a Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda a Montse Valls. Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Avui volem parlar d'una realitat palpable i notable, i és que hi està havent seriosos problemes a l'hora de renovar-se el document nacional d'identitat. Està passant principalment a Barcelona, on hi ha més demanda. Aquest fet, sumat a l'arribada de les vacances estivals i, per tant, la necessitat de tenir el DNI a la mà, està portant al caos a algunes comissaries.
2: Parlem del DNI, parlem del passaport, sobretot. A Barcelona i altres grans ciutats, les cites prèvies poden arribar fins als 2 mesos d'espera. Una situació que pot deixar molta gent sense poder viatjar aquest estiu. Els sindicats policials denuncien que el col·lapse té una causa molt clara. Més demanda, però les mateixes plantilles.
0: Carlos García, secretari regional de Jupol a Catalunya, què tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
0: La situación es tan grave como nos comentan algunos compañeros que se han encontrado con este problema. ¿Existe colapso real en las oficinas a la hora de hacerse el DNI y el pasaporte aquí en Barcelona?
6: Pues sí, tristemente y paradójicamente, que estamos a las puertas de la temporada estival, sí que hay un retraso evidente de 2 meses o más. Y bueno, ya aún queda todavía entrar en temporada estival, que viendo la gestión del Ministerio del Interior y a su vez de la Dirección General de la Policía, viendo cómo están gestionando, parece ser, a nuestro modo de ver, que no solucionará este problema.
2: Uh-huh. Ustedes acusan la falta de funcionarios, la falta de personal, que no se aumentan las plantillas. También dicen que algunos funcionarios de la policía les habrían hecho la oferta de venir a Barcelona a trabajar y por el coste de la vida no quieren venir. ¿Eso es así?
6: Totalmente. En las oficinas de expedición de DNI y pasaporte podemos encontrar dos tipos de funcionarios civiles, administrativos, que son del AGE, Administración General del Estado, y Policía Nacional. Con competencia de la Dirección General de Policía también encontramos dos funcionarios. Uh-huh. ¿Qué pasa? Los primeros, los administrativos del Estado, se han ido jubilando y no ha habido un reemplazo efectivo, con una disminución de un 40%, más o menos, de las plazas. Y claro, estos funcionarios no es una plaza atractiva venir a Barcelona por la carestía de vida que se da. Y el personal policial, tanto más de lo mismo, del nivel de vida bastante elevado y que ya tienen conocimiento de los que vienen destinados, con su primer destino, una vez juran la academia, uh-huh, les van a poner en documentación, no es un aliciente para entre el nivel de vida y el aspecto laboral para solicitar las plazas de Barcelona.
0: Claro, seguramente ahora muchas personas nos estarán escuchando, están planeando sus vacaciones y se han puesto las manos en la cabeza porque se tienen que renovar el DNI o el pasaporte. ¿De qué plazos estamos hablando? ¿Cuánto se tarda hoy en día aproximadamente para renovar estos documentos?
6: Hoy en día, si ustedes se meten en la página oficial de citas del DNI, tanto del pasaporte, introducen cita rápida y las poblaciones o comisarías más cercanas a su domicilio, estamos hablando de Barcelona y ciudades colindantes, es un plazo de 2 meses. Vaya. De mediados de julio hacia adelante.
0: O sea que tenemos que ponernos las pilas,
2: bueno,
0: si queremos viajar en agosto,
2: sí.
0: Claro.
6: Tristemente, sí, no, al final no es ponerse las pilas, es que la administración no está dando un servicio acorde a lo que se espera, yeah, ¿no? Y más si cabe de que sí que es cierto que la administración ya prevía esto, que las personas que tengan un consejo, que ya está establecido, uh-huh, una norma, de que cuando queden 6 meses para tocar el DNI y 1 año el pasaporte, ya pueden renovárselo. Entonces, pues bueno, si, uh-huh, tienen esa previsión, que sepan que hay 6 meses para renovarse el DNI antes que caduque, y 1 año ya pueden. el pasaporte.
2: Claro, más allá de la situación para los agentes de policía, para los funcionarios, esto también provoca, y lo digo para el Ministerio del Interior, un problema en las comisarías que dan estos documentos, ¿no? El documento nacional de identidad y el pasaporte. Es decir, que se tiran un tiro en el pie.
6: Totalmente, totalmente. Es la, al final, la gestión, o en una planificación, o muy poca, del Ministerio del Interior y su Dirección General de Policía, hace de que haya mayor carga de trabajo. Los funcionarios ven que la gente, con toda razón, está un poco desesperada, porque no es ni medio normal de que uno, en temporada estival, termine su trabajo y desee empezar las vacaciones y vea que las citas son en agosto, a día de hoy. Entonces, nada, creemos que la Dirección General de Policía tiene que tomar cartas en el asunto para que dé un servicio correcto al ciudadano.
0: Claro, más allá del problema con los viajes de verano, no sé si esto también puede afectar a la seguridad de nuestras calles, porque si la solución pasa por sacar agentes de la calle para ponerlos a hacer estos trámites administrativos, no sé si ahí puede haber un problema.
6: Sí, totalmente, como usted describe, totalmente. Es decir, si se traen efectivos directamente de grupos o funcionarios con su nuevo destino, que han salido de la Academia de Policía y su nuevo destino es documentación, obviamente es un chupalmario de que ciertas investigaciones se puedan llevar a cabo con la efectividad que requería por la detracción de la falta de estos personal policial.
2: Los funcionarios que están en esta situación, y no sé si hay algún problema más de fondo en todo esto, porque hablamos de la falta de personal, esta distribución puntual, pero no sé si hay una cosa más de fondo, más crónica.
6: Bueno, la planificación, yo creemos que viene de que la falta de reemplazo de los funcionarios civiles de Estado, los administrativos, que se encargaban de la inspección y tramitación. Si se jubilan un 40% y no se reemplazan, entonces la administración, lo que he comentado anteriormente, detrae el grupo de investigación a policías o policías de nuevo destino. Entonces, este personal no está instruido como los administrativos, se tiene que instruir. Y si en una hora un administrativo puede expedir 6 DNIs o 5, un policía que está aprendiendo no puede situarse al mismo número, claro. Tiene que ir aprendiendo.
0: Aquellas personas que no hayan sido previsoras, que ahora se estén enterando que para renovar el pasaporte o el DNI, pues tienen que esperar unas cuantas semanas y a lo mejor no llegan a esas vacaciones soñadas, ¿hay alguna alternativa? ¿Pueden hacer alguna cosa?
6: Me gustaría decirles que hubiese una alternativa. Alternativa, si tienen algo justificado, es decir, que coge un avión o se les pierde el DNI, que nos puede pasar a todos, y tienen que ir al notario, algo justificado, bien justificado, y que lo puedan justificar documentalmente. Hay la posibilidad de ir a las comisarías y hablar con el personal del DNI y justificando de que, bueno, que no hay citas disponibles, que tiene esta urgencia. Y allí ya gestionarán, si pueden, el día y la hora para hacerles la renovación o primera vez del DNI o de pasaporte.
2: En los tiempos que corren, a nadie se le escapa que todo se está más que digitalizando, es decir, la inteligencia artificial avanza a un ritmo que nos está atrapando. No sé si ustedes temen que al final su trabajo lo acabe haciendo una máquina y sean sustituidos por ella. Lo digo porque parece que algunos sectores se encaminan hacia eso.
6: Sí, sí que es cierto que algunos sectores se encaminan hacia eso, o ya están, ¿no? Bueno, en el tema de inspección del DNI, hay el Ministerio del Interior, a raíz de su Dirección General de la Policía, ha establecido DNI Express, que son máquinas que un solo funcionario puede realizar, expedir dos DNIs a la vez. De momento, hay en algunas comisarías este tipo de DNI, que se llama Express, ¿de acuerdo? Y es luego la tecnología más novedosa que tiene l'expedició del DNI.
0: Doncs d'entrada, ja sabeu, si teniu un viatge planejat per aquestes vacances d'estiu, entreu ràpidament a la pàgina per saber si teniu cita prèvia per renovar el DNI o el passaport a temps. Carlos García, secretari regional de Jupol a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies, bons dies.
7: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc. base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles... Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?

0: Buenos días.
1: Hola.
0: Pues a ver, la verdad es que en la foto del DNI salimos todos un poco perjudicaditos.
1: Totalmente.
0: Pero os contaré una anécdota con mi hijo, el pequeño. Bueno, el pequeño que ahora ya tiene 21 años, pero entonces tendría unos 8 o 9 años. Y fuimos a hacerle la renovación del DNI y se hizo una foto con la camiseta del Barça. Y muy sonriente él, le hacen el DNI, ya era el nuevo, que sale la bandera de España arriba y todo eso, y le da a la chica el DNI y le da y se pone todo súper contento. ¡Ay, qué guapo, qué bien! ¡Gracias! Así a la chica. Y la chica me mira y me dice, es la primera vez en mi vida que alguien se siente feliz cuando le doy el DNI y me da la gracia. O sea que mi hijo estaba encantado con la foto que quedó en el DNI. Venga, que tengáis buen día.
1: Igualmente, qué mono, ¿eh? Bueno, quan et donen el teu primer DNI, doncs et fa molta il·lusió. Víctor Lozano, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: M'encantaria veure la teva foto de DNI.
2: Hòstia, la tinc...
1: La tens aquí?
2: Sí, la tinc aquí.
1: T'agrada com surts?
2: Ho vaig a mirar, la fa molt de temps que la miro. La veritat és que ara veuràs perquè és bastante cutrilla la cosa.
1: Per què?
2: Perquè se'm va trencar.
1: Ah!
2: I vaig amb el DNI, mira, veus que el vaig estar com trencat?
1: Ui, però això no sé si pots anar així per la vida.
2: Ah, a mi sí, bueno, jo sí, tu no, però jo
1: ves,
2: sí.
1: Ves a renovar, bueno, ara
2: no,
1: és complicat, eh?
2: Però bueno, surto raonablement bé, no?
1: Mira, com a mínim t'assembles,
2: sí.
1: Ets tu,
2: sí,
1: que hi ha gent
2: sí.
1: que ni s'assembla.
2: Que pelazo, eh? Que barba, que cosa...
1: Però que fa molt que te la vas
2: fer. Que fino cutis, que rasgos orientales.
1: Hombre, orientales tú, no.
2: Me la vaig fer, mira, al... Coño, esto no lo pone. Bueno, sé quan
1: caduca.
2: Boca. 7 del febrer del 2028.
1: Uau, queda res.
2: Sí,
1: ja pots anar demanant hora, que està complicat.
2: Marxaré amb les meves filles uns dies a Londres, perquè la meva germana, bueno, no explica la vida, la meva germana és d'allà, anem a veure'ls. I saps que per anar a entrar a Londres no
1: necessitaràs...
2: És una caca de vaca, perquè com ja no forma part de la Unió Europea, pel tema del Brexit, necessites la ETA, que no té res a veure amb la horrible banda terrorista, feliçment desapareguda, sinó que és una mena de permís d'avisat que necessites per entrar al país. I clar, ja tinc els bitllets i tot, però, pum, amb el DNI no pots entrar. T'has de fer el passaport. I ara he hagut de reservar dia, jo sé què,
1: visita prèvia... I has
2: tingut problema? Ho he aconseguit, però, mare de Déu, el 2026, avui dia que agafes un mòbil i a la teva parella, que potser viu a Massachusetts, li envies un WhatsApp i al moment li arriba, hola, guapa, carinyo, bon dia, t'estimo, et trobo a faltar...
1: Sí, sí.
2: Aquí perquè et donin hora i per trobar això, i ara no sé què, i ara el DNI, ara el... Hòstia, és horrorós,
1: totalment.
2: Horrorós. I clar, hem de portar... A mi el que més m'ha sobtat, i és el fil del que esteu parlant en el programa, és que hem de portar la foteta dels collons, la foteta de
1: no te la fan?
2: Que fa tal... No, tu has de portar el DNI,
1: el passaport,
2: DNI i una foto recent. O sigui, haurem d'anar a fer la foto d'allò, però per favor, això que... Això és el 2026, ja cal anar allà a fotre't allà, vestir-les de la primera comunió, un senyor allà, vinga, somriu, nene, clic! No, aquesta no, que hi ha una mica de brillo. Fem... O sigui, per favor, està molt endarrerit.
1: Tens molts talls de veu, eh? No t'enrotllis.
2: Molt endarrerit. Hòstia, sí.
1: Doncs vinga, va, comencem a repassar l'actualitat.
2: Ja,
1: no estem gaire contents, avui. Què li ha passat a Cucurella? Que ha fitxat pel Madrid.
2: ¿Cómo aquello de...?
1: Si equivocat,
2: no han puesto droga en el Colacao.
1: Home, no pot ser, Cucurella.
2: No han puesto droga en el Colacao. Bueno, Cucurella, oficial, nou jugador del Real Madrid.
1: No serà una broma.
2: El nano de l'Ella, el noi del Maresme,
1: mare
2: el que tantes nits ha passat allà a Palladium.
1: T'estàs inventant, no sé quina discoteca hi ha a Calella.
2: Sí, ja, que va la meva filla, no me'n recordo com ho diu. No, a Calella, no, a l'Ella.
1: A l'Ella,
2: no, deia la de Mataró, Cocoa, crec que es diu, o així. Bé, sigui com sigui, ja és un anunci oficial. El Madrid ho ha fet oficial fa uns minuts. Nou jugador del Madrid, Marc Cucurella, paga al Real Madrid, jo no sé el treu la pasta al Madrid, 55 milions d'euros fixos més 5 en variables, és a dir, 60 milions d'euros, signa per 6 temporades. 6 anys ha signat, fins al juny del 2032. Tu estaràs ja, quan acabi contractar
1: Marc Cucurella,
2: tu ja estaràs gairebé a la porta de la jubilació i probablement separada. Això és una cosa que dic jo i que sé que el Jordi ens està escoltant.
1: Home,
2: i segur que m'està esperant a fora amb una barra de ferro. Sí, com sigui, són molts anys. Cucurella, recordem que es va formar al futbol base del Barça, va arribar a jugar un partit amb el primer equip, un partit de Copa del Rei contra el Múrcia, El fet és que el club blaugrana va prescindir d'ell i després ha jugat a l'Eibar, al Getafe, Brighton i al Chelsea abans de fitxar pel Real Madrid.

0: Per tant, oficial, Madrid, Cucurella, acord total, 55 milions, que són 66 temporades.
1: Doncs que li vagi molt bé, tu, al Real Madrid, perquè em costa que em caigui malament al Cucurella, més el que vols que...
0: Ja, però
1: bon,
0: ara...
1: El veig bon nen, tu.
0: Comença a caure una mica malament.
1: No, esperem que no es deixi influir.
0: Traïdor, Ratilla, Golfo...
1: Vinga, per fi debuta la selecció espanyola aquesta tarda.
0: En Cucurella, com a titular.
1: Que no el treguin, tu.
0: Que jugui Valde, que el repesquin, el tornin. Sí, sí, Espanya juga per fi a costat,
1: sí,
0: que ha debut Espanya a les 6, a més un horari de la, del berenar, a les 6 sí, de la tarda, sí, amb la Tot Poderós, una selecció que motiva.
1: Bueno.
0: Cabo Verde,
1: no
0: Cap Verde.
1: Refis.
0: A més, es juga un estadi molt glamurós, el Mercedes-Benz Arena d'Atlanta. Que guai, no? No,
1: excel·lent,
0: no? Cosa molt, molt bonica. Fica, ho fem tot. Nosaltres ho fem bé, collons, perquè som així. Som així nosaltres. Bé, el partit a les 6, amb Lamine Yamal, sense Lamine Yamal, alguns minutets tindrà el davanter de Rocafonda, el davanter del Barça, si es que ho diu el propi De La Fuente.
2: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos, indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. Luego el fútbol no se sabe nunca lo que puede llevarte y dónde que puede pasar. Siempre hablamos que el fútbol, esto es una actividad de riesgo, pero está en perfectas condiciones para jugar mañana. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos. No, pero sí para participar durante un tiempo que no está tampoco marcado en ningún reglamento, simplemente también la lógica deportiva, las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que puedas salir en un momento u otro.
0: ¿Estás nerviosa? ¿Estás inquieta pel debut?
1: Saps què passa? Que no el podré veure, perquè tinc pilates.
0: Per favor, s'ha de veure un partit espanyol mundial per fer pilates, per favor.
1: No, no canvio el pilates per res.
0: Que això és vergonyós, és indignant, és inacceptable.
1: No canvio el pilates per res, tu, que em va molt bé.
0: Bueno, doncs pues vale, pues tu passes d'esto.
1: Però veuré al final, bueno, veuré al final del
0: vale,
1: partit.
0: Vale, vale, pues De La Fuente passa de tu i ell està il·lusionat, tu no, però ell sí.
2: Yo creo que ya con la ilusión que es por bandera viene siendo algo muy, muy reconocible durante todo este tiempo. Que llevamos ya dos semanas de preparación, fundamentalmente ilusión, ganas. Son unos jugadores muy competitivos, con unas ganas de hacer las cosas siempre bien. Saben que mañana es un momento estelar para ellos en un mundial. Muchos estrenan y yo creo que no hay cosa más bonita en la vida que afrontar cualquier reto con ilusión, con ganas, con convencimiento. Y creo que esto es algo que
0: va, es que es muy pesado este hombre, va.
1: Ah, la minxa estrena, no?
0: Sí, ho hem escoltat, ho he dit abans, ho he dit que jugarà uns minuts. Fa una mica de ràbia perquè el dissabte, que en teoria tens disponibilitat absoluta per la part digital, el primer partit a les 9 del vespre i a les altres a les 4.
1: Però,
0: vaig estar amb la meva filla veient allà a les 2 de la matinada veient el partit de Brasil contra Marroc.
1: En sèrio, m'ho dius? No t'ho creus ni tu?
0: Sí, sí, sí, sí, el dissabte, sí, sí. A més, el pitjor és que va ser ella que em va incitar. Jo em volia anar aquí un conyàs de partit.
1: És millor fer que...
0: Sí, veure el partit amb la meva filla.
1: Dormir, no?
0: Sí, sí. Brasil-Marroc. Doncs un partit. I avui a les 6 de la tarda, que és laborable. Tu, aquest Mundial està sent bastant lamentable en aquest sentit. De fet, hi ha més partits. A les 9, Bèlgica, Egipte, Seattle. I ja de matinada, a les 12, Aràbia Saudita, Uruguai. Aquest és del grup d'Espanya. A Miami es juga aquest partit. I a les 3, Iran i no volveran. No, Iran, Nova Zelanda, a Inglewood. Ahir, partits jugats ahir, amb aquests resultats, Alemanya 7, la meva Curaçao. Un, ens van golejar, no va poder ser, però vam empatar un al partit, que anàvem 1-1, Països Baixos 2, Japó 2, hi havia l'himne de Japó, ja saps que quan van formar allà va sonar l'himne de Japó i es van equivocar i van posar la cançó aquella de Mojino Escocia, de Japó, mira que está lejos Japó.
1: No t'inventis coses.
0: En Japó, come cosa muy rara. Cosa molt rara. Doncs bé, i un altre resultat d'aquesta matinada, Costa d'Ivori 1, Equador 0, i Suècia 5, Tunísia 1.
1: Vinga,
0: per cert, en futbol encara, Màlaga i Almeria, empat a 0 a la Rosaleda, primer partit, partit d'anada de la final de la promoció de sense primera divisió, la tornada dissabte al Juegos del Mediterrani.
1: Vinga, cau la 13a pel Barça d'handbol.
0: Paraules majors, campió d'Europa, l'equip de Carlos Ortega, ha guanyat 2 Champions de les últimes 3 que s'han disputat. Ahir es va imposar la final al Füchse Berlín 37-34 en la final disputada al Lanxess Arena de Colònia. Va ser un partidàs. El nostre amic Nielsen, el que és una barreja del Tito i el Piranha, pues va fer una altra exhibició de les seves, 16 aturades, increïble. L'últim partit de Nielsen amb la samarreta del Barça perquè fitxa pel Vespen. De totes les reaccions que han hagut un fotimer, em quedo amb aquesta d'Ian Barrufet, que juga al Barça, és fill del mític porter del Barça,

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, que tal com esteu, benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dilluns 15 de juny, dia en què us expliquem que l'Ajuntament de Vilaseca prohibirà la pirotècnia i restringirà l'accés a la zona de la platja de la Pineda que forma part de la xarxa Natura 2000 la nit de Sant Joan. També habilitarà un espai de calma sensorial i lliure de petards al parc del Pinar de Parroquet i traslladarà la festa al Parc dels Prats. L'alcalde Pere Segura ha presentat el dispositiu especial de la Revella amb més de 70 efectius previstos, el qual vol evitar conductes incíviques davant la previsió d'una afluència d'unes 10.000 persones. Defugim totalment del model Barcelona de Revella, ha afirmat el batlle. Un model, diu, en què l'espai públic es canibalitza.
2: Volem traslladar un missatge molt clar, que és que a la Pineda defugim totalment del model Barcelona de Revella. Fugim d'un model en què l'espai públic es canibalitza,

0: que es sotmet a una pressió molt intensa i en què durant unes hores sembla que tot s'hi va. Per tant, avui és un abans i un després. Nosaltres no volem això per la Pineda.
1: També us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a Valls tres homes de 48, 58 i 59 anys com a presumptes autors de dos robatoris amb força i una temptativa i tres delictes de furt i una altra temptativa. La detenció es va produir a la carretera del Pla de Valls després que la investigació determinés que hi havia un grup criminal format per quatre homes dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. En concret, van actuar en empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès, d'on es van endur palets o en alguns casos ho van intentar valorats en gairebé 10.900 euros. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Noelia García.
2: Bona tarda. Avui dilluns baixen les temperatures. Comencem la setmana amb temperatures màximes de 34 graus a Tortosa, 32 a Gandesa, 31 graus a Reus, 29 al Vendrell i 28 a Tarragona. Durant aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de l'est amb més intensitat a l'interior. Demà dimarts pujaran les temperatures. Màximes de 36 graus a Tortosa, 34 a Gandesa, 33 graus a Reus, 31 al Vendrell i 30 graus a Tarragona. Demà tindrem un temps estable i càlid, amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes seran de 18 graus a Gandesa i 20 a la capital. És una informació d'AEMET.

0: Per primera vegada s'ha desplegat aquí a Catalunya un model pioner amb administracions com la Generalitat i administracions locals fent d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades en l'incendi de Paüls. Recordem, l'any passat, un incendi que sobretot va afectar a Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover i Tivenys. Hi ha quatre empreses forestals que s'estan encarregant de retirar els arbres cremats en aquest incendi. A aquesta hora saludem a l'alcalde de Paüls, que és Enric Adell. Alcalde, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Al darrere d'aquest projecte, que com diem se desplega per primera vegada aquí a Catalunya, hi ha quatre empreses que estan retirant els arbres cremats per una banda, estalviar gastos, estalviar temps als pagesos afectats, i per l'altra, una dificultat que és que al mosaic agrari ebrenc hi ha una gran fragmentació de la propietat, amb la qual cosa les empreses intentar localitzar a tots els propietaris és quasi inviable, i aquí és on entren les administracions.
1: Correcte, lo que vam fer arran de l'incendi que va iniciar el nostre poble, però que va afectar, com bé has comentat, a quatre municipis més, a una de les moltes reunions a posteriori vam ficar damunt la taula la necessitat de gestionar tot això, perquè no només s'havia afectat a monte públic, sinó que també hi havia moltes afectacions a molts privats, i damunt en les casuístiques aquí al nostre territori, que molta gent i terrenys o bancals que diem aquí baix, molt menuts. Per tant, ho gestionàvem ajudant de les administracions, ho hagués passat, com passa de vegades, per desgràcia, que tota la zona cremada no s'hagués gestionat. I això, evidentment, el mosaic forestal que quedaria a posteriori, o el que ara en algunes zones que no s'ha pogut treballar, pues la diferència és més que evident. El que vam fer, en aquest cas, des de l'Ajuntament i la Generalitat, és treballar per a fer diferents lots, no? Perquè després pogués fer reunions informatives amb els veïns, explicar-los el projecte que s'estava fent i donar la possibilitat, no, a través d'aquestes empreses, de que sense cap tipus de cost per la gent, perquè damunt d'aquest s'ha cremat, que tu hagués de pagar, perquè seria el que passaria, no, en un escenari sense cap tipus de gestió, damunt d'aquest s'ha cremat, que pagues. Però com a mínim, no, si la gent volgués, que li poguessin retirar tota la fusta de cremada de la seva finca, i així com a mínim pues, que la imatge visual a posteriori siga una altra, que també és important.
0: Són 12 lots, òbviament aquí també es busca una rendibilitat per les empreses fusteres, són 4 empreses les que s'estan encarregant de retirar aquesta fusta cremada.
1: Aquest detall més escapa. Al meu poble, a Paüls, en concret, n'hi ha 2 empreses. Si al final són 4... pues segurament és això, i el que es va fer es va repartir i encabat. Crec que les empreses van acabar optant en diferents lots, perquè si no, evidentment, hi ha zones que són molt complexes de treballar, i es va intentar, quan se va fer este repartiment de lots, no?, que tot quedés lo suficientment atractiu, no?, que fos per a que la gent

0: presentés, perquè tampoc no, el que no volíem, i així ho vam manifestar moltes vegades, és que es gestionessin només les zones fàcils de treballar, perquè això sí que té interès, i en canvi les zones més complexes, que també es van cremar, que no es gestionessin. El que es va intentar en estos lots és que tot fos lo suficientment atractiu a nivell econòmic perquè mos entenga la gent i que es pogués fer gestió de tota la zona cremada, si es buques.
1: Segons dades del Departament d'Agricultura, al foc hi havia més de 2.000 propietaris damnificats. I sobretot, vostè ho apuntava abans, aquest neguit de veure com gestionem la situació post-incendi.
0: És que la realitat i la casuística dels termes nostres és aquesta. Hi ha molta propietat, propietat menuda, que inclús moltes propietats, que és molt difícil trobar, inclús que els pobles ens acabem coneixent tots, no? Els propietaris, i això feia que si no hi modificàvem totes les parts i es fessin reunions veïnals, doncs que això, a banda de cremat, ho haguéssim vist així molt de temps.
1: Abans d'acabar, alcalde, aquest cap de setmana hem vist incendis que han estat protagonistes especialment a la zona de Lleida. No sé com s'ha treballat de forma prèvia i com apunta aquest estiu aquí a la zona del Baix Ebre.
0: Bueno, a veure, ha sigut un any molt plujós i això té coses bones i coses dolentes. Les coses dolentes que és que si aguanta esta calor extrema i continua fent vent, d'aquí 4 dies, evidentment, la situació serà complicada com l'estiu passat. S'ha fet faena, sí, però és una faena que jo sempre dic que això és de llarg recorregut. S'han de canviar polítiques, probablement, i s'ha d'intentar gestionar diferent del que s'ha fet estar. Vull dir, el bosc no té res a veure el bosc que havia fa 20 anys, sobretot perquè el clima cada vegada és més extrem. I s'han d'intentar fer coses diferents, s'ha de ser-ne molt conscients que la ramaderia i la pagesia són més que necessàries i si no canviem el xip en zones com les nostres, però que també és extrapolable a altres zones del país, o es gestiona diferent o és impossible controlar els incendis, que no només passen aquí, sinó va passar a França. És a dir, la realitat del canvi climàtic és una altra i si no ens adaptem ràpidament, doncs, per desgràcia, els incendis que van patir el nostre municipi o en altres zones, inclús d'Europa, doncs t'acaben passant per damunt.
1: Enric Adella, alcalde de Paüls, gràcies per atendre'ns a Onda Cero.
0: Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Anem a fer un viatge avui, aquí a la ciutat d'Onda Cero Tarragona, per la catedral de Tarragona. Un viatge a través dels més de 2.200 anys que té el temple tarragoní. Ho fem perquè s'ha presentat la guia arqueològica de la catedral. Al darrere, Andreu Muñoz i Josep Maria Macías, arqueòlegs de sobreconeguts i reconeguts a la ciutat de Tarragona i més enllà. Josep Maria Macías, què tal? Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, tranquil. Comencem la setmana i feina. És el que fem, el que ens agrada.
0: I suposo que content després d'haver elaborat una guia que porta molta feina al darrere, molts anys i molta història.
1: Sí, no, i a més la part de la presentació, ja sigui de cara a la premsa o la presentació en societat que van fer el divendres al seminari, ha tingut molt bona acollida. Ara es tracta de que això doncs sigui un treball que hem fet, l'Andreu i jo som els primers interessats en que la feina que fem es difongui, fent justícia al que representa patrimonialment la catedral.
0: Què representa la catedral de Tarragona?
1: És la columna vertebral, la columna estratigràfica de la ciutat. O sigui, és l'epicentre polític, religiós i social de la ciutat des de finals del segle III abans de Crist fins pràcticament avui en dia, no? Tot i que la nostra societat líquida, que deia el filòsof, ho està trastocant tot, la catedral encara és un espai simbòlic que podem veure reflectit en moltes de les nostres cerimònies i festivitats.
0: A nivell personal, quants anys de recerca portes treballant amb la catedral?
1: Nosaltres vam començar de forma oficiosa cap a l'any 2000, després amb la creació de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica el 2003. A partir del 2005 ens vam implicar institucionalment i personalment, no?, amb convenis de col·laboració amb l'Arquebisbat. Per tant, doncs un quart de segle, diria jo.
0: Un quart de segle.
1: Sí, sí, entre altres projectes, òbviament.
0: Un quart de segle que dona com a resultat aquesta guia arqueològica que ens porta des del segle III abans de Crist un campament militar fins al que és actualment.
1: Sí.
0: Suposo que hi ha molta gent que ho desconeix, que a la zona on ara està la catedral de Tarragona el primer que trobem és un campament militar.
1: Sí, forma part d'un concepte que nosaltres a vegades parlem de catedral, a vegades parlem de l'acròpolis de la ciutat, no? D'aquesta part alta, de la part alta, que podríem dir pràcticament del Pla de la Seu cap amunt, no? On tenim restes de la primera muralla que l'Imperi Romà va construir fora de la península Ibèrica, on tenim les primeres mostres d'epigrafia i d'escultura romanes fora de la península itàlica, Aleshores, a partir d'aquí es dibuixa tot un recorregut diacrònic seqüencial que nosaltres ens hem aturat pràcticament al segle XIV, que és quan es construeix o s'acaba la construcció de la catedral, i hem fet aquesta guia arqueològica centrada fonamentalment en l'etapa clàssica, incloent-hi l'etapa visigòtica, però buscant aquests nexes d'unió amb el món medieval.
0: Campament militar al segle III abans de Crist, temple dedicat a l'emperador August al segle I després de Crist.
1: Sí, sí. I després reforma d'aquest primer temple d'August amb un gran recinte sacre de la dinastia dels emperadors Flavis, que és de finals del segle I. El culte romà no es feia dintre dels temples. El temple ve a ser com el presbiteri i l'absis d'una església actual. El culte romà es manifesta a la plaça. Per tant, quan parlem d'un recinte sacre, ens referim a una plaça que al mig o en un costat té un temple on s'acolleixen les estàtues de les divinitats i les ofrenes. Per tant, aquesta gran plaça que es va acabar de construir a finals del segle I era una plaça sagrada d'unes 2,5 hectàrees d'extensió, o sigui, més que la superfície de 2 camps de futbol, no? És aquí l'espai sagrat de la capital de la província més extensa de tot l'Imperi Romà, de la província que és pionera en el culte i la divinització de l'emperador a l'Occident europeu, i tot això al final és el punt de partida de l'evolució ideològica i patrimonial fins als nostres dies.
0: Sabem al 100% com era el temple en època d'August? O tenim encara dubtes, interrogants?
1: Bé, cada vegada en sabem més. Heu de pensar que l'arquitectura pública religiosa d'època romana és molt cartesiana, ortodoxa, molt mètrica, molt coherent amb les proporcions, i tot i que només hem descobert la plataforma de ciment autonivellant d'aquest temple gràcies als fragments de columnes, de capitells, de cornises, de frisos, podem fer un desenvolupament de la mètrica d'aquest temple. A més, tenim unes monedes commemoratives a projecte constructiu que donen una imatge d'un temple octàstil amb 8 columnes a la façana, de ritme picnòstil, que es marca la proporció entre les columnes, el seu diàmetre a l'intercolumni, que les dues columnes centrals serien més amples perquè donen a la porta. Conservem el fris de 90 centímetres, els capitells, etc, etc. Se pot fer una restitució en alçada que pot arribar a 25 metres a la part de dalt.
0: Sí.
1: L'amplada màxima de 26-27 metres i una longitud que ni me'n recordo ja, perquè 50 i 50 i pico. Fa un any va sortir un llibre del doctor Xavier Àngel Domingo que a partir de la documentació de la decoració arquitectònica fa un estudi bastant acurat de totes aquestes mesures, fins i tot una proposta dels costos. Volia dir que la nostra guia no parla només dels nostres treballs, sinó també recull tota la recerca actual i passada sobre aquest espai, no? Perquè realment va ser en Lluís Pons d'Icart, en el segle XVI, quan comencem a tenir constància escrita de l'interès dels estudiosos cap al nostre patrimoni.
0: Del Temple d'August passem a una catedral en època visigòtica, segle VI?
1: Sí, bueno, del Temple d'August passem a un segon temple o aula de culte que es fa 50 anys després, amb la dinastia dels emperadors Flavi,
0: Vespasià,
1: etc. Passem a uns segles d'incertesa, entre el segle IV i el segle V, en el moment que el cristianisme és una església oficial, òbviament els cultes pagans a l'emperador decauen, però una cosa era, o és, la transformació dels usos socials i religiosos, i una altra cosa és la transformació arquitectònica i urbanística. Nosaltres, els arqueòlegs, detectem les transformacions materials, però no detectem, perquè no tenim premsa ni informació escrita suficient, no detectem la transformació dels usos. Així, per exemple, no sabem quan es va desmuntar del tot el temple de l'emperador August, possiblement al segle IV, segle V, en el moment en què el cristianisme ho transforma tot, i en el segle VI es construeix la gran catedral visigoda amb el palau d'arquebisbe,

0: el baptisteri i altres dependències que estarien a la part posterior de la gran plaça romana.
1: I en època andalusina, què tenim?
0: Tenim poca cosa. Tenim topònims, molts topònims al Camp de Tarragona, tenim escasses fonts històriques que ens parlen de la transformació d'aquest espai i de l'admiració que creava el patrimoni arquitectònic d'època romana i visigoda que estava en peus, i tenim la constatació de que la geopolítica i els canvis geoestratègics ho transformen tot. Tenim uns països, uns comtats catalans emergents sota el control de l'imperi carolingi a França, i tenim la frontera de superior de l'Àndalus, del món musulmà, que opta per ciutats petites dalt de turons i a prop del riu. És el cas Tortosa, Tortosa, Lleida i Balaguer. I de 15 anem cap a Saragossa, si voleu, no? Per tant, al Camp de Tarragona, tot i que hi ha topònims, el Cuber, Bràfim, el Dover, molts topònims d'origen àrab, és un territori ocupat, però és un territori sense una ocupació institucional, no? I Tarragona, suposem, era una ciutat massa gran per ocupar amb els paràmetres demogràfics del moment, i al final estem tres segles, doncs, una mica desemparats, no? Com ara avui és la Catalunya Sud, doncs estem igual, no? Podríem dir.
1: És que jo havia trobat algunes fonts que parlaven també de vestigis d'una antiga mesquita. I li vaig preguntar a un col·lega teu que coneixes, a Joaquín Ruiz Arbulo, i em va dir no.
0: No
1: hi va haver cap mesquita on ara està la catedral.
0: És una confusió a partir d'una finestra que és del Palau, del complex de palaus de Medinazara, a Còrdoba, sí, que va fer cap a Tarragona com a trofeu o obsequi. Aquesta finestra es pensava que era un mirab, l'altar musulmà, sí, d'una mesquita, però això ja fa 20 o 30 anys que està plenament assumit, no? I tot això al final es recupera a mesura que s'extenen els comtats catalans, en Barcelona com a cap i casal. És un procés lent. Penseu que quan es restitueix la mitra a l'arcabisbe de Vic, aquest no va venir mai a Tarragona. O sigui, és el segon o el tercer bisbe, ara no me recordo ben bé, que ocupa de facto la ciutat com a copríncep, i a partir del segle XII s'inicia la recuperació de la ciutat i del territori, no? Fins que no cauen Siurana i Tortosa, no cauen amb les mans militars catalanes, no es fa efectiva del tot la recuperació eclesiàstica i demogràfica del Camp de Tarragona.
1: Per tu, després d'aquests 25 anys de treball a la Catedral de Tarragona, què és el que la fa tan especial?
0: Òbviament és un espai simbòlic amb lligams personals. A més, jo visco al costat de la catedral, o sigui, és el projecte de recerca en què participo, que puc anar a peu.
1: Sí, això és un plus.
0: Això està molt bé, no? Òbviament no són 25 anys de treball continu, és una cosa que depèn de les finestres d'oportunitats, i és l'oportunitat de transcendir socialment i culturalment amb la meva ciutat. Per tant, el lligam és molt, molt important. Al mateix temps, jo practico moltes coses del món de la cultura popular de la ciutat, en què la catedral és l'epicentre, l'epicentre simbòlic. No es pot entendre la festa major, els castells, sense la catedral, no? Per tant, aquí s'embarregen les dues coses, la part personal, la part tradicional, folklòrica, i la laboral. Des del punt de vista laboral, és un jaciment excepcional. Jo crec que no està aquí l'Andreu per contradir-me, que encara es pot treure molt més suc patrimonial i cultural a la Catedral de Tarragona. Ja de per si la catedral és un espai patrimonial artístic brutal, tardoromànica fins al Renaixement i barroc, em sembla. Però, a més de l'excepcionalitat de la catedral, és que la catedral està dintre d'un espai que forma part de la llista de patrimoni mundial de la UNESCO, on tenim les restes de tot el recinte sagrat de l'emperador August i posteriors, i on és l'espai simbòlic del que emana la nostra formació clàssica, i que és un espai fonamental en l'època visigoda i també amb la conformació dels comtats catalans en l'etapa medieval. O sigui, ho tenim tot. O sigui, és un espai que molta gent desconeix encara, malauradament, i és un espai on podem trobar les nostres arrels europees, clàssiques i culturals, no? I tenim aquesta, gairebé tenim una relació que no s'interromp, però bueno, que és un espai excepcional, no? I puc satisfer les meves vocacions arqueològiques i espirituals, diguem-ho així.
1: Després de la presentació, després de la feina d'aquesta guia arqueològica de la catedral, signada, com dèiem a l'inici, conjuntament amb l'Andreu Muñoz, ara què?
0: Bé,

0: Hi ha dues vessants. La part editorial d'aquesta guia, que la gent se sorprèn, però nosaltres, jo ho dic sempre, és una de les coses que fem des de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, sí, i el Museu Diocesà està d'acord. És un projecte en format tradicional, en paper, però que d'aquí 9 mesos es posarà gratuïtament a internet, perquè la gent que vulgui s'ho pugui descarregar en PDF, la gent que vulgui tenir llibres forma part del patrimoni personal i cultural de cada persona. Però, a més, no renunciem a la difusió, no? Clar. Som conscients que els nostres projectes alimenten a les persones i també alimenta a la intel·ligència artificial, no? I tot això ho pengem a la xarxa i tot això estarà disponible. I ara ja estem tancant la traducció al castellà i la segona part serà la guia en castellà. L'any que ve hauria de sortir la guia en anglès. Són les nostres aspiracions si el temps i els quartos acompanyen, no? Aquest és el projecte editorial que tenim amb aquesta guia. L'altre aspecte és hem aconseguit la renovació del nostre projecte de recerca dintre del Pla de Recerca en Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat. Tenim el compromís en que l'Ajuntament, l'empresa Repsol i la Fundació Privada Mutu Catalana continuaran donant suport econòmic al projecte, i és un projecte, aquesta quarta fase, perquè ja portem uns anys, de 2026 a 2029. I què farem? Ho estem acabant de lligar, no? Volem continuar amb les excavacions arqueològiques, volem revisar les excavacions que va fer el Theodor Hauschild, Institut Arqueològic Alemany. Fins ara hem revisat les excavacions del doctor Sánchez Real, que va treballar al claustre de la catedral. És un projecte que miren davant i miren darrere. Volem obrir nous espais d'excavació arqueològica i volem incidir en la recerca. Al mateix temps, volem començar a preparar el recanvi o la continuïtat generacional del projecte. O sigui, aquest ha de ser un projecte que ha de tenir continuïtat, encara té dos protagonistes, però que s'ha de renovar, perquè els anys passen per tots.
1: Doncs aquí estarem per explicar-ho. I per explicar tot el que tota la feina que feu, que com hem vist no és només la feina d'aquests passats 25 anys, sinó encara la feina que hi ha per davant. Recordo que teniu ja la disponibilitat de tenir el llibre, més endavant si voleu, doncs us podeu descarregar via internet, d'aquesta guia arqueològica de la catedral signada pels arqueòlegs Josep Maria Macías i Andreu Muñoz. Josep Maria, gràcies per estar avui amb nosaltres a Onda Cero.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
1: El proper divendres 19 de juny, la ciutat espacial des del Parsamà, i amb un missatge pels amants de la fotografia, i és que arrenca el concurs L'essència gaudiniana en el Parsamà. Captura formes, llums i naturalesa inspirades en l'univers de Gaudí. Participar és gratis i hi ha premis increïbles. Treu la teva càmera, deixa volar la teva creativitat i forma part de l'any Gaudí al Parsamà. Més informació a parsamà.es.
3: Cosas típicas de un verano con niños.
4: Falta mucho, me puedo tirar al agua ya.
3: Y la más temida.
4: Me aburro, me aburro, me aburro.
3: Con Todo Juguetes se acabó el aburrimiento. Lo tenemos todo para disfrutar del verano. Colchonetas, flotadores, patinetes, bicicletas y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre con los más pequeños. Equípate para el verano en tu tienda Todo Juguete más cercana o en todojuguete.es.
5: Ven a Todo Juguete y alucina.
6: Pam pum petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, pots estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida! Perquè no t'hagis d'esperar! Pim pam pum petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim pam pum petards! També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns! Pim pam pum petards! T'estem esperant!
7: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
8: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán. El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojiblanco durante...

0: a parlar una estoneta d'alimentació saludable amb la nostra nutricionista i dietista de capçalera, que és la Cèlia Rodríguez. Cèlia, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La setmana passada vam donar resposta a la pregunta d'un oient que feia referència al fet de perdre la gana durant, doncs això, durant l'estiu, durant aquestes calorades. Deia, escolta, alguna cosa, algun ingredient, algun secret, no sé, algo perquè nutricionalment doncs l'alimentació continuï estant òptima, partint de la base de que farem menys menjades i de que no tinc tanta gana. Vas donar, doncs això, alguns inputs, coses a tenir en compte, i vam acabar dient, potser dilluns vinent, i ja estem aquí, faríem tres receptes, tres plats, que tu diguis, doncs mira, nutricionalment perfecte, i fins i tot d'aquells dies que no tens gana, això t'entra segur.
1: Exacte. Sí, de fet ara, a més, ens passa una altra cosa, no? Que primer que ens ve de gust tot coses com més fredes, i segon, que odiem entrar a la cuina, no? No sé tu, però jo almenys a l'estiu, contra sí. menys temps a la cuina, millor. Vull sí. coses ràpides, coses senzilles a fer, i això és el que hem d'intentar una mica, no? Doncs és veritat que a l'estiu sembla que només tirem com d'amanides, no? Que sí que és veritat que les amanides poden ser de mil maneres, no cal que sempre sigui enciam, tomàquet, pastanaga. Però hem de tenir altres recursos, vull dir, les amanides ja, com n'hem dit de moltes vegades, jo les amanides no les poso, tot i que és un àpat molt bo per aquests mesos d'estiu. Sí que us animo a provar noves fulles diferents, d'espinacs crus, col lombarda, romana, escarol, el que vulgueu.
0: Sí.
1: Sí, vull dir, canviem aquests brots, però jo avui us vinc a proposar altres coses que també poden ser molt ràpides i que ens poden donar un àpat ràpid, fàcil i nutricionalment doncs boníssim. I jo recupero les meves meravelloses llegums. Sí? Soc molt insistent en els llegums,
0: sí.
1: però és una cosa molt pràctica, molt ràpida. Per tant, les amanides de llegums són uns aliats perfectes per l'estiu. Ens permeten portar tàper, fer molt ràpid, quan anem a la platja, quan anem de pícnic, quan anem de tot arreu, vull dir, molt bona opció és prendre els llegums. Llavors, amb la base, al final acabem fent com una amanida. Penseu que els llegums tenen hidrats i tenen proteïna, per tant, és igual que agafem fesols, que agafem cigrons, que agafem llenties o pèsols, sí, el pèsol és l'únic verd que recordo que és un llegum,
0: sí.
1: que llavors amb aquests, amb una mica de tomàquet, xampinyons, samfaina, xerris, cogombre, carbassó cru, també queda molt i molt bo, i podem fer aquestes amanides fredes que ens permetran donar doncs, molta varietat, molts colors i el que diem també sempre, no? que la fruita i la verdura doncs, tenen les habilitats aquestes que segons el color doncs, tenen més vitamines o minerals d'un tipus o d'un altre, per tant, contra més colors tingui aquesta amanida de llegums, doncs serà molt i molt, molt millor.
0: Que normalment parlem molt de la llegum associada a plat de cullera, i a l'estiu pots utilitzar les llegums perfectíssimament.
1: I tant, i tant. A més, ja et dic, amb amanides és que és tan versàtil que qualsevol cosa li queda bé. Llavors, jo sempre dic, ara a l'estiu ens hem de tornar una mica gourmet, una mica com si estiguessin a Masterchef, no? De dir, doncs vinga, avui li vull posar un toc dolç. Doncs aprofitem les fruites, podem ficar trossets de síndria o les boletes aquestes, que també es pot fer boles a la síndria i queden molt bones en una amanida. Préssec, nectarina, totes aquestes fruites queden superbé, llavors li estem donant un toc dolç a la nostra amanida. Si volem un toc més amarg, tot el que és els pepinillos, no? que són els cogombrets aquests amb sí. vinagre, les olives, tot això ens aniria, o les alcaparres, tot, doncs li donaríem un toc amarg. Si volem donar-li un toc cruixent, doncs podem saltejar una miqueta doncs, de ceba o verduretes ben saltejadetes, perquè quedi aquest toc cruixent, que també queda molt bo aquest contrast de, no? d'una cosa freda amb una cosa calenta, i fins i tot posar-li doncs, fruits secs o llavors, que llavors farà aquest sorollet que dona tan ple mentalment, que és aquest crac, no? Aquest crac.
0: Sí.
1: Doncs això ens dona molta sacietat i a nivell cerebral doncs, ens agrada molt i farà doncs, que els nostres àpats, doncs, a part de ser molt bons, doncs, també siguin molt saciants, que també és important a l'estiu. Per tant, veieu aquí que hi ha una àmplia gamma, no cal que sempre fiquem la proteïna, recordo, no cal que sempre fiquem tonyina o dur, perquè hi ha proteïna de la pròpia llegum, per tant, doncs podem optar per ficar llegums i verdures i tindrem un plat super, super complet.
0: El tema de les... parlant d'amanides, el tema de les salses, et pots carregar una amanida, nutricionalment parlant, pel fet d'afegir alguna salsa que diguis, bueno, és que tot el bo que ho has posat amb aquests ingredients, en el moment en què afegeixes aquesta salsa, salta pels aires.
1: Exacte, sí. Doncs, evidentment, ens podem carregar una amanida. Llavors, jo sempre soc de guardar aquests potets petits de vidre, perquè allò ens permet fer salses molt ràpides. Llavors, si nosaltres el que volem és sortir-nos una mica del que seria l'oli i el vinagre. El que sí que us dic és que va molt bé donar-li gust amb aquest oli, és a dir, amb llorer, amb tomàquet dessecat, amb romaní... Si tenim nosaltres olis aromatitzats, també li donarem uns tocs molt diferents a les nostres amanides. I si el que volem ja és una salsa més elaborada, doncs el que podem fer servir és la mostassa antiga, que li dona aquest toc amarg que queda molt bo i té molt poquet greix. També podem utilitzar això que és formatge, sí, però que és el queso batido, el formatge aquest batut, que llavors el que et fa és com una salsa César, sí, però de forma saludable. Uh-huh. Podem triturar iogurt amb cogombrets o amb cogombre normal, que farem aquesta salsa tzatziki, tan famosa, no?, a la zona aquesta grega.
0: Sí.
1: Per tant, veieu que podem utilitzar doncs multitud de salses, utilitzant doncs aquestes espècies o la menta també, menta amb oli tot triturat també queda molt i molt bo, i llavors li donarem aquest aport fresc, aquest aport diferent, sense necessitat d'afegir greixos com doncs, directament comprant la salsa. Quan nosaltres fem aquesta salsa a casa, la majoria de vegades doncs, no la farem tan densament calòrica i llavors li donarà aquest aport diferent. De fet, a mi una que m'agrada molt així l'estiu és que jo sempre li dic el toc de sobrassada. I el toc de sobrassada és triturar una miqueta d'oli amb anacardos i tomàquet dessecat.
0: Oh, molt bé.
1: Llavors, quan els tritures, sembla com aquest regustet de... com si fos sobrassada, una mica. I llavors, doncs, li aporta un toc així com a xurissat, però que quedi molt,
0: mira, està molt bé.
1: Per fer un toc així diferent, i sobretot amb els cigrons, doncs, queda molt i molt bé per aquesta associació que tenim a vegades, no?, dels cigrons estufats.
0: Sí.
1: Pues si li donem aquest toc d'aquest xurís, no?, d'aquest d'allò, doncs, la veritat que dona un aport diferent i un toc gourmet, també, no?
0: Molt bé, doncs, bona pinta. I a més, aquest últim no, mai ho hagués dit, aquest truquillo per fer aquesta salsa, que, com tu dius, en aquest cas et dona un aport totalment diferent i et canvia el plat.
1: Sí, et canvia el plat, sí, radicalment, i sí, tant. Sí.
0: Alguna cosa extra que vulguis afegir, Cèlia?
1: Sí, de fet, una altra que també va molt bé és ara, ens agrada molt també això dels tacos, no?, les fajitas, tot això, amb una crep, que també podrem fer, doncs, ficar dins una fajita o dins d'una crep, no?, podem ficar el típic pollastre amb samfaina o escalivada, que queda molt i molt bo, però també hi podem ficar aquest aport de posar alguna cosa de carn o de peix i ficar-li alguna cosa d'amanida. Llavors això ens permet fer uns àpats molt, molt ràpids i tenim uns wraps superfàcils de fer que també ens poden apanyar ràpidament un sopar saludable. De fet, jo us animo a posar a internet això que diu que es va fer molt viral fa un o dos anys, que es diu Tortilla Hack Wrap, sí? Aquest wrap amb WRAP, sí. Doncs que si poseu wraps saludables, el que fan és agafar una fajita, la divideixen en quatre parts, per tant, perquè sigui saludable, jo el que us animo a provar és amb un quart verdura crua, l'altre verdura cuita, proteïna i algun tuor, sigui formatge, hummus, guacamole, alguna cosa d'aquestes, i llavors el que fas és doblegar aquesta tortita i et queda com un triangle. Llavors, doncs això és un àpat superràpid que només l'hem de passar una miqueta per la planxa per calentar aquesta fajita, i la veritat és que per la gent que no té gaire gana, doncs és una manera molt saludable.

0: saludable de menjar alguna cosa i, a més, que ja conté tots els ingredients. Per tant, jo crec que ens pot salvar d'aquests dies que no tenim gana o d'aquests dies que no tenim ganes de cuinar, doncs fer aquest tipus de sopa ràpid.
1: Molt bé. Doncs, escolteu, no serà per opcions. És a dir, que opcions de fer coses saludables que no t'obliguin a estar gaire a la cuina i que fins i tot amb poca gana passen bé, tenim múltiples. Cèlia Rodríguez ens ha donat avui alguns trucs, doncs això, per fer l'estiu, gastronòmicament parlant, una miqueta més passable partint d'aquesta base. El que comentàvem la setmana passada, que s'acostuma a perdre una miqueta la gana, que tens més ganes de beure que no pas de menjar. I estàs tot el moment fent viatges a la nevera per mirar d'aigua, sucs, el que convingui per anar passant la set, però en canvi a l'hora de sentar-te a menjar doncs no ho agafes amb tantes ganes. Cèlia, ho deixem aquí si et sembla. Dos dilluns més, una abraçada.
0: I tant, que vagi bé.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: haciendo actualmente en muchos esto, pero bueno, pero la historia es la historia, la queramos o no, la queramos ver.
1: José María Pérez és el responsable del Museu del Ciclisme del Pirineu, està a Jaca. Veia jo més de 2.000 peces. M'ha dit, no, més de 2.000 no. Solo en mayors más de 3.000. I de piezas, 50.000. Una petita mostra. Aquesta quarantena de mallots es poden veure a l'antic Ajuntament de Tarragona per escalfar motors de cara a aquesta etapa, com dèiem, molt marcada en el calendari per tots els tarragonins, la segona etapa del Tour de França que sortirà de la ciutat de Tarragona. José María, gracias por atendernos en Onda Cero Tarragona. Un abrazo fuerte.
0: A vosotros, muchas gracias.

0: senyores i senyors, anem tancant la paradeta. En uns minuts arriben els companys dels serveis informatius Hora de Notícies Mediodia. Nosaltres posem el punt i final a la ciutat d'aquest dilluns 15 de juny. Demà, doncs una miqueta més, a la una, com és habitual, aquí a Onda Cero Tarragona. Sigueu bons. O no?
1: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem el repàs cultural amb una proposta a Mont-roig del Camp. Dissabte 20 de juny, el Mas Miró acull una visita teatralitzada per descobrir l'univers de Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura una hora i el preu és de 16 euros. Seguim cap a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, dissabte 20 de juny, arriba la tercera edició de la Fira del Vinil amb mercat de discos, sessions de DJ i ambient vintage durant tot el dia. Una bona oportunitat per als col·leccionistes i curiosos i, a més, amb entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, arriba una de les cites musicals de l'estiu, el Magnífic Fest. Tres dies de concerts al recinte firal de Les Firetes, amb noms destacats de l'escena indie i pop estatal i un ambient que combina música i territori. Les entrades de dia es mouen a partir dels 50 euros i els abonaments ronden el centenar. Seguim amb un pla per fer en família la visita dels menuts a Mont Natura, Delta de l'Ebre, durant caps de setmana de juny. Una proposta pensada per als més petits, amb activitats per descobrir la fauna, la flora i les tradicions del Delta, jugant i aprenent. El preu és de 14 euros per adults i 6 pels nens. I acabem amb una de les grans cites musicals del país. El Sónar torna a Barcelona del 18 al 20 de juny amb tres dies dedicats a la música electrònica, la innovació i la cultura digital. Tot concentrat al recinte de Fira Gran Via i amb entrades a partir d'uns 50 euros al dia i abonaments a partir dels 150.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Recién desayunado estás tan fresco que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llega a las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
4: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
3: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio. ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
1: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.

0: La bona notícia és que a hores d'ara la situació sembla que està controlada, però el Departament d'Interior demana extremar la precaució. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'extinció total de l'incendi de Cervià de les Garrigues, el més important d'aquest cap de setmana. També remullen el de Sanaüja, que es troba controlat, i el de Ponts, estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que ens trobem davant d'una campanya clàssica pel que fa al risc d'incendi.
2: Que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que és feble i que, per tant, doncs, és una vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no?
1: Paraules de la consellera en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan, que repeteix el lema de l'any passat, no petis la revetlla.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, signa amb sindicats i patronal el Pacte Nacional per a la Indústria.
1: S'invertiran 5.000 milions d'euros per potenciar el model productiu, ajudar a recuperar la sobirania europea en aquesta matèria i fer front a la conjuntura internacional.
3: Estem lligant totes les peces per reindustrialitzar Catalunya i tornar a ser locomotora d'Espanya i d'Europa, perquè així ens correspon a Catalunya.
1: Comissions Obreres i UGT reivindiquen el pacte com un model de cohesió social, mentre Capimec i Foment posen l'accent en la captació del talent i la millora de la productivitat.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona reclama reforçar els vols intercontinentals de l'aeroport del Prat.
1: La institució

0: Lamenta que més de la meitat dels passatgers intercontinentals amb origen o destinació Barcelona fan una escala prèvia. El seu president, Josep Santacreu, ha assegurat que aquests vols de llarg radi comportaran un retorn econòmic important i ha defensat també el turisme com a motor de creixement.
1: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, les exportacions del valor també, i podríem seguir.
0: Santacreu també ha defensat que la Generalitat tingués més presència en la governança del Prat.
2: I Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb més llista d'espera en qüestions de dependència.
0: Actualment a casa nostra hi ha més de 80.800 persones pendents de valoració o de rebre una prestació o servei relacionat amb la dependència. Això equival al 30% del conjunt de persones en llista d'espera a tot l'Estat. A més, en els primers 5 mesos de l'any, més de 4.000 persones han mort a Catalunya mentre esperaven una resolució.
2: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. El Real Madrid ha anunciat el fitxatge de Marc Cucurella. L'entitat presidida per Florentino Pérez pagarà al Chelsea 55 milions d'euros fixes, més 10 en variables. El lateral de l'Eia signa per 6 temporades fins al juny del 2032. Avui a les 6, Atlanta debut al Mundial de la selecció espanyola contra Cap Verd. D'altra banda, el Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol per 13a vegada en la seva història després de guanyar en la final el Füchse Berlín per 37-34. I ja tenim final del títol per la Lliga Endesa. La jugaran el València Bàsquet i el Barça amb el primer duel el proper dijous al Roig Arena.
2: Dèiem abans, una setmana marcada per la calor. Repassem aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temperatures màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Durant aquesta tarda predominarà el cel poc ennuvolat, però molta atenció a zones de la depressió central i al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes, amb calamar-se i fortes ventades. Demà dimarts, temps més estable, amb sol i cel poc ennuvolat, però la situació serà similar al Pirineu. A la tarda allà es formaran núvols d'evolució, amb ruixats i tempestes. Seran més probables i amb més intensitat a la Vall d'Aran. Demà pujaran les temperatures, especialment a Lleida i a Tarragona. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, Noelia. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
2: Dèiem en portada, deixem enrere un cap de setmana marcat pels diferents incendis forestals que han afectat diversos punts de Catalunya, els primers d'aquesta temporada d'estiu. Els més importants, els de Cervià de les Garrigues i el de Pons, a la Noguera, tots dos ja han estabilitzats.
0: Avui, 16 dotacions continuen treballant en el foc de Cervià per tal de controlar-lo i finalment extingir-lo. Recordem que aquest foc ha afectat 46 hectàrees i ha obligat a evacuar 8 veïns i ha confinat temporalment la partida de la Devesa, on Protecció Civil va enviar un és alert. El confinament ja està aixecat, però es demana evitar la zona afectada. A Pons, l'incendi ha cremat unes 10 hectàrees, també està estabilitzat, i avui hi ha 3 dotacions remullant punts calents. Tot plegat en un diumenge en el qual fins a 100 dotacions van haver d'estar desplegades simultàniament per aquests incendis i, a més, per un altre que es va produir a Vilafranca del Penedès, ja extingit.
2: Com que es preveu que encara es mantinguin les altes temperatures, el vent i la baixa humitat, Protecció Civil ha decidit activar el nivell 3 del Pla Alfa, el màxim previst en 9 comarques per risc molt alt d'incendi. Montse Valls, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Concretament, l'alerta afecta 50 municipis de l'Anoia, l'Alt Urgell, l'Urgell, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Amb el nivell 3, totes les activitats amb risc d'incendi queden suspeses i s'apliquen prohibicions estrictes. No es pot encendre foc en espais oberts, queden aturades les cremes autoritzades, es restringeix l'ús de maquinària que generi espurnes a menys de 500 metres de zona forestal i es prohibeix també la pirotècnia. També es reforça la vigilància i el control sobre qualsevol activitat susceptible de provocar un foc. Els agents rurals recorden que el mapa de risc es pot consultar municipi per municipi i demanen màxima prudència davant les condicions meteorològiques adverses.
2: Precisament, els incendis del cap de setmana han posat en alerta els bombers de cara a la revetlla de Sant Joan. Com cada any, el cos tindrà un 50% més d'efectius que en una guàrdia normal i el govern fa una crida a la responsabilitat amb l'ús de la pirotècnia.
0: Sí, és el que ha dit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan.
8: Un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària, que és aquest reforç M1 que acostumem a fer. Que us serveixi d'orientació, que l'any passat vam rebre, per part de bombers, un total de 1.356 avisos entre les 8 del 23, les 8 de la tarda, i les 8 hores del matí del 24 de juny.
0: Parlon ha recordat que ens trobem davant d'una campanya d'incendis clàssica perquè les pluges han fet que hi hagi més vegetació feble, ha dit, i que, per tant, pot cremar de pressa. En aquest context, el departament ha decidit repetir el lema de l'any passat per Sant Joan, no petis la revetlla. L'altre risc d'aquestes dates té a veure amb el trànsit. De fet, ja hi haurà un operatiu especial aquest cap de setmana.
8: Aquest cap de setmana, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn.
0: Davant d'això, entre el 22 i el 28 de juny hi haurà prop de 700 controls de droga i alcoholèmia, també s'obriran carrils addicionals a la P7 i la C32 i es restringirà la circulació de vehicles pesants en trams de la P7.
2: I avui també s'ha activat, ho ha fet Protecció Civil, el dispositiu de prevenció i seguiment d'incidències a les platges, piscines i aigües interiors de Catalunya, que s'allargarà fins al 15 de setembre.
0: Es demana màxima precaució, sobretot en la vigilància de menors i de gent gran, per evitar ofegaments. En cas d'emergència, recordem, cal trucar al 112. El CECAT farà seguiment constant de les incidències amb els municipis i el SEM, que torna a tenir personal al centre de coordinació. També es posa en marxa el visor de platges amb informació en temps real sobre vigilància, bandera, presència de meduses i serveis disponibles.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: Plana política Esquerra Republicana ja no demana la compareixença de Salvador Illa al Parlament pels suposats casos de corrupció del PSOE. El soci d'investidura es dona per satisfet amb les explicacions que ha donat fins ara el president de la Generalitat negant qualsevol irregularitat per part del govern o del PSC. Marcos Díaz, bona tarda.
10: Bona tarda, Gavi. Esquerra desvincula el PSC de la suposada trama corrupta i la circumscriu a Madrid, especialment en la figura de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, elisenda alemany número 2 dels republicans.
11: El senyor Zapatero no era un noi que passava per allà al voltant del senyor Sánchez. És l'expresident d'Espanya, un dels avaladors polítics també de Pedro Sánchez, i la gent avui està preocupada per si hi ha hagut o no hi ha hagut casos de portes giratòries on el senyor Zapatero s'ha pogut beneficiar del seu poder i influència per a fer negocis.
10: Esquerra, de moment, reclama explicacions sense avançar possibles escenaris futurs. En canvi, l'oposició dona la legislatura per liquidada. Són Josep Ríos de Junts i Juan Milián del PP.
12: La foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres. I estem davant d'un govern, en aquest sentit, que ja no dona més de si.
13: Nosaltres el que demanem és que es convoquin eleccions i que torni la veu al poble, perquè la decència torni a la Moncloa. Hi ha una alternativa de llibertat, una alternativa d'ordre i de prosperitat, i també una alternativa de decència.
10: I el PSC, mentrestant, en tira d'argumentari.
14: Respectem l'acció de la justícia, confiem en la justícia, però també demanem que es compleixi el dret a la presumpció d'innocència i la honorabilitat de les persones. En aquest cas, doncs, jo crec que també, deixar-ho clar, la honorabilitat del president Zapatero i del seu llegat polític, que és inqüestionable.
10: Era la portaveu Lluís de Moret qui ha tornat a reivindicar la transparència i celeritat amb la que actua el PSOE davant suposats casos de corrupció.
2: Amb En plan econòmica, la Generalitat i els agents econòmics i socials han signat aquest migdia el Pacte Nacional per a la Indústria, que inclou una inversió de 5.000 milions d'euros per afrontar els reptes d'aquest motor econòmic fins l'any 2030.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es tracta d'un pacte de país i de futur que ha de permetre que Catalunya

0: torni a ser la locomotora de l'economia espanyola.
1: Ens correspon a Catalunya liderar l'economia d'Espanya i tornar a ser un dels territoris més avançats de la Unió Europea. I fer-ho amb ambició i amb esperança, treballant tots plegats, institucions, societat civil, empreses, tothom.
0: Des del món sindical, els líders de Comissions i UGT, Belén López i Camil Ros, respectivament, han destacat que el pacte ha de garantir la cohesió social i una ocupació de qualitat.
2: La indústria no només és una conta de resultats, sinó que és un model de país i és un model de cohesió social. I, per tant, seguir donant continuïtat a la qualitat en l'ocupació de la indústria.
3: I sobretot serem exigents en que les polítiques industrials contribueixin no només a generar riquesa, que està molt bé, però sobretot a generar ocupació, ocupació de qualitat i a un desplegament d'una cohesió territorial molt necessària per equilibrar el nostre territori.
0: El president de Pimec, Antoni Canyete, i el de Foment, Josep Sánchez Llibre, han situat com a reptes la captació del talent i la millora de la productivitat de les empreses.
4: I una qüestió que per nosaltres és quasi com una obsessió, que és la part del talent, la part de la formació professional, on el fet de que s'hagi contemplat l'adequació de currículums a la realitat tan canviant i necessària per poder donar-li resposta, entenem que és una qüestió fonamental.
5: Si això s'executa adequadament, incrementarem la productivitat del nostre teixit productiu. Al mateix temps, això representarà més prosperitat, representarà també la millora dels nostres salaris.
0: El pacte s'ha signat a les instal·lacions del Port de Barcelona, que Salvador Illa ha definit com el símbol del bon moment econòmic que travessa Catalunya.
6: I no marxem d'aquesta infraestructura. En el terreny de la indústria automobilística, Barcelona suma una nova aliada xinesa. La companyia Great Wall Motors ha desembarcat al port de la capital catalana una primera remesa amb 500 vehicles de combustió híbrid i elèctrics procedents del país asiàtic.
0: Així, GBM s'assuma a la llista de fabricants xinesos que tenen el Port de Barcelona com a base d'operacions i consolida de la infraestructura com a porta d'entrada de vehicles xinesos a Europa.
6: I enmig de la negociació per modernitzar l'aeroport del Prat i un nou model de governança, la Cambra de Comerç de Barcelona constata que una de les assignatures pendents de la infraestructura és la manca de vols intercontinentals. Segons un estudi, més de la meitat dels passatgers amb origen o destinació a Barcelona continuen fent escala en algun altre aeròdrom.
0: Dels 9,6 milions de passatgers intercontinentals que s'enlairen o aterren al Prat, més de 5,3 no ho fan directament, sinó a través de grans hubs europeus. En aquest sentit, la Cambra de Comerç creu que l'aeroport de Barcelona té capacitat per captar noves rutes de llarg radi i que aquestes generarien un retorn econòmic important. Joan Ramon Rovira és el cap de gabinet d'estudis econòmics de la Cambra.
7: Que d'alguna forma s'orienti cap a aquells mercats, cap a aquells destins, cap a aquells territoris en els quals tenim un potencial, no només en nombre de passatgers, sinó en capacitat de desenvolupament en el terreny de les noves tecnologies, de les exportacions industrials, de l'avant, valor afegit, etc. I en primer lloc seria Nord-Amèrica, Àsia i determinats destins d'Amèrica Llatina.
0: L'estudi, elaborat per l'Observatori de l'Economia Urbana de la Cambra, també identifica el turisme com el principal factor que ha permès consolidar la xarxa de connexions aèries de Barcelona, assolint així els més de 57 milions de passatgers anuals i una facturació que frega els 24.000 milions d'euros.
8: Noticias Migdia. La actualidad de Cataluña en 30 minutos.
9: Hay lugares que se definen por su historia, sus paisajes y sobre todo por las personas que los habitan. El viernes 19 de junio, la Cultureta se suma al Día de la Provincia de Ciudad Real con un programa especial desde Miguel Turra para celebrar la identidad, las tradiciones y el carácter de una tierra construida generación tras generación por sus habitantes. La Cultureta con Rubén Amón desde Miguel Turra, con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Onda Cero, tu radio.
10: Si buscas entretenimiento sin límites,
11: aún hay mucho más por ver.
12: Soy la dueña de estas tierras.
11: Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
13: ¿Quién lo mató?
11: Por ti y para ti.
10: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
11: O 39,99 euros al año. Confieso.
6: Catalunya continua sent la comunitat autònoma més llista d'espera en dependència, més de 80.800 persones pendents de valoració de rebre una prestació servei. En els primers 5 mesos de l'any, més de 4.000 persones han mort a casa nostra mentre esperaven una resolució.
0: Són les dades del darrer informe de l'Observatori Estatal per la Dependència que elabora l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials. Si ens fixem en el rànquing de llistes d'espera, Catalunya supera per molt

la segona i tercera comunitats. Mentre a casa nostra hi ha prop de 81.000 persones esperant, a Andalusia n'hi ha almenys, menys de 50.000 i a la Comunitat Valenciana menys de 30.000.

0: dies a casa nostra. En la mateixa línia, malgrat la situació és preocupant, entre gener i maig, Catalunya ha aconseguit reduir un 1,5% les llistes d'espera en dependència, mentre que el conjunt de l'Estat han augmentat prop d'un 3%.
1: El Vall d'Hebron Institut de Recerca coordinarà un projecte europeu per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer.
0: Estem parlant del projecte Fènix, finançat amb 8,5 milions d'euros en el marc d'un programa de recerca i innovació a la Unió Europea. Després dels bons resultats que el fàrmac experimental ha donat en proves in vitro i en animals, l'any vinent començarà l'assaig clínic de fase 1-2 amb uns 50 pacients d'entre 6 mesos i 18 anys amb tumors sòlids i per als quals no hi ha altres opcions terapèutiques. El doctor del Vall d'Hebron i líder del projecte, Miquel Segura, explica que es tracta d'un fàrmac que actua de manera molt diferent de la quimioteràpia.
2: Les cèl·lules tumorals, ja de per si, com que són cèl·lules que repliquen molt, tenen molt d'estrès. I amb aquest fàrmac pugem una mica més estrès fins a arribar a un llindar que fa que les cèl·lules decideixi que l'única seva possibilitat és morir-se. En canvi, les cèl·lules sanes tenen un llindar d'estrès molt més baixet i tot i que amb aquest fàrmac pugi una miqueta, les cèl·lules tenen mecanismes suficients com per compensar-ho i no tenir toxicitat en els teixits sans.
0: Tot i que la taxa de supervivència en càncer infantil és d'un 80%, 2 de cada 10 pacients pediàtrics no disposen de tractaments efectius.
1: Canviem de qüestió, 2 mesos d'espera per renovar-se el DNI o el passaport a l'àrea metropolitana de Barcelona. És la situació amb què s'estan trobant molts ciutadans que necessiten actualitzar la seva documentació de cara a les vacances d'estiu. Els sindicats de policies parlen de col·lapse.
0: Sí, asseguren que en aquesta època de l'any augmenta la demanda, però no s'amplien les plantilles. Per entendre la situació, cal tenir en compte que a les oficines d'expedició de DNI i passaport, hi ha dos tipus de treballadors, hi ha dos tipus de treballadors administratius de l'Estat i policies, i de tots dos perfils hi ha escassetat. Ho ha detallat en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero el secretari regional de JUPOL a Catalunya, Carlos García. També ha dit que l'elevat cost de vida és el principal motiu que fa que la capital catalana no sigui atractiva per a aquests treballadors. En el cas dels policies, tampoc acostuma a ser un al·licient treballar en oficines de documentació. Amb tot, García lamenta que per seu, l'administració no estigui donant el servei esperable i acusa el Ministeri d'Interior de falta de previsió.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periódico, el teu quiosc i el periódico.com.
5: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
6: Onda Cero Podcast y Break the Format presentan...
7: Comienza la cuenta atrás.
8: Vamos a ir a por ti.
9: ¿O sea que me estás amenazando?
8: Solo quería avisártelo. Vamos a contraatacar.
7: Los perseguidos, la ficción sonora de la que todo el mundo habla, llega a su fin.
10: ¿Eres de fiar? ¿Eres de fiar?
7: Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Herbás, Fernando Tejero, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, Daniel Muriel. El casting más espectacular del audio en español para el thriller más trepidante.
11: Compliquen más las cosas, joder.
12: ¡Váyanse a la mierda! ¡Tú y Dardo!
7: Los perseguidos. Muy pronto, el desenlace.
6: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast.
13: Vuelven los premios constantes y vitales para reconocer la excelencia y apoyar la ciencia en nuestro país. ¿Eres un joven talento en investigación biomédica? ¿Tienes una campaña de comunicación sobre prevención médica? Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
14: Próximo destino, Ribadeo.
15: El sábado 20 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Náutico de Ribadeo. Un destino donde el Cantábrico, la naturaleza, la gastronomía y la esencia de Galicia se unen para ofrecer experiencias únicas. Con el patrocinio de Turismo de Galicia y el Concello de Ribadeo. El sábado 20 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ribadeo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
1: Doncs és el moment de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Víctor, comencem parlant de la notícia de les últimes hores. Cucurella ja és jugador del Real Madrid.
16: Doncs sí, el Real Madrid ha anunciat oficialment el fitxatge del defensa de l'Ella. L'entitat presidida per Florentino Pérez pagarà al Chelsea 55 milions fixos més

0: deuen variables. Cucurella signa pel Madrid per 6 temporades fins al juny del 2032. Marc Cucurella es va formar al futbol base del Barça, arribant a jugar un partit de Copa del Rei amb el primer equip. El club blaugrana però va prescindir d'ell i després ha jugat a l'Eibar, Getafe, Brighton i el Chelsea abans de fitxar pel Real Madrid. Precisament, Marc Cucurella formarà part de l'11 inicial de la selecció espanyola en el seu debut avui al Mundial, enfrontant-se a Cap Verd a les 6 al Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Luis de la Fuente ha confirmat que Lamine Yamal tindrà minuts.
1: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos, indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. Luego el fútbol no se sabe nunca lo que puede llevarte y dónde que puede pasar. Siempre hablamos que el fútbol, esto es una actividad de riesgo, pero está en perfectas condiciones para jugar mañana. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, no. Pero sí para participar durante un tiempo que no está tampoco marcado en ningún reglamento, simplemente también la lógica deportiva, las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que pueda salir en un momento u otro.
0: També avui es juguen aquests altres partits, a les 9, Bèlgica-Egipte, a Seattle, i ja de matinada, a les 12, Aràbia Saudita-Uruguai, a Miami, i a les 3, Iran-Nova Zelanda, a Inglewood. Dels partits d'ahir destaquem l'empat a 2 entre els Països Baixos i Japó. El blaugrana Frenkie de Jong va acabar decepcionat per l'empat amb el combinat asiàtic.
2: Bueno, al final decepcionamos porque estábamos ganando y nos empatan al final, entonces te deja decepcionado, pero yo creo que el partido ha sido bastante bueno de nuestra parte. Bueno, yo creo que es por la parte táctico de los dos equipos porque, bueno, nosotros si no pudimos presionar alto nos defendemos en un bloque bajo y ellos defendían muy, muy bajo también. Entonces ahí es muy difícil jugar a un ritmo muy alto porque si están tan bajo y vas demasiado rápido arriba vas a perder la pelota y te contraatacan. Yo creo que ha sido más por el tema táctico que otra cosa.
0: Ahir, però, es va jugar un altre partit amb aquest resultat. Alemanya 7, Curaçao 1. I la passada matinada, Costa d'Ivori 1, Equador 0 i Suècia 5, Tunísia 1.
3: Deixem el futbol. Cau la 13a, Víctor, pel Barça d'handbol.
0: L'equip de Carlos Ortega s'ha proclamat campió de la Champions League per 13a vegada en la seva història. La segona els darrers 3 anys, després de guanyar el Füchse Berlin per 37-34 en la final disputada a l'Anxes Arena de Colònia. Gran part d'aquest èxit es deu a l'actuació del porter Nilsen, que va fer 16 aturades en el que va ser el seu últim partit amb la samarreta blaugrana. De totes les reaccions, ens quedem amb la de Ian Barrufet, fill del mític porter del Barça, que no parava de plorar en declaracions a Sport 3.
4: Havia vingut, mai havia guanyat. L'hem passat amb el Melsungen. Vaig venir aquí a una final, vaig perdre també, i recordo. Allà mateix a la grada de la meva mare abraçant-me i dient-me que tornaria aquí i que guanyaria. I això ha sigut i... Uf, molt content. És espectacular. És espectacular. Fer-ho amb aquesta samarreta, amb aquest escut, per tot el que significa. M'ha fet patir com un cabron aquests dos partits. Però bueno, ja la tenim aquí, la portarem a Barcelona i avui la durem moltíssim.
0: El Barça ha fet la temporada perfecta, ja que ha guanyat els 7 títols que ha disputat. I amb la victòria d'ahir, el club blaugrana ja té 50 Copes d'Europa sumant totes les seccions. I ja tenim final pel títol de la Lliga Endesa de bàsquet. La jugaran el València i el Barça amb el primer duel el proper dijous. La sèrie és el millor de 5 partits, els dos primers al Roig Arena. L'equip taronja va eliminar la 6a Joventut per la via ràpida, ja que també es va imposar ara 75-87 en el tercer partit de les semifinals disputat a l'Olímpic de Badalona, infringint un contundent 3-0 en la sèrie. Malgrat això, Ricky Rubio estava feliç i no descarta seguir a la penya.
5: Molt, molt. Ha sigut un any molt maco. Després d'un any estar parat no sabia com funcionaria. Passarem un parell de dies de balanç, però que les meves emocions surtin és raro, no? He vist l'Adam plorar i és algo que, bueno, jugar al costat de companys com ell, que s'ho deixen tot, és per estar molt orgullosos, no? Independentment de si guanyes o perds. Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
0: Tornant al futbol, el Màlaga i l'Almeria van empatar 0 a la Rosaleda en el primer partit de la final de la promoció d'ascens a primera divisió.

0: La tornada jugarà el dissabte que ve a l'estadi Juegos del Mediterráneo.
1: Aquest dijous, la històrica formació SAU actuarà a Barcelona en el marc del Festival Blau Marí Music al Port Vell de Barcelona. Serà una de les parades de la seva gira actual, que ja fa mesos que roda i a la qual encara li queden cites fins al desembre. La Cirereta del Pastís serà una pel·lícula. Robert Calvo, bona tarda.
2: Hola, Gavi, bona tarda. D'aquí que hagin posat per títol aquesta gira un concert de pel·lícula. I serà el concert aquest dijous a 9:45 de la nit al Port Vell de Barcelona. En Pep Sala m'explicava fa uns minuts que aquesta gira és molt especial i molt impactant.
3: Portem una superpantalla a l'escenari que projectem imatges d'arxiu, inèdites, i imatges de la pel·lícula que ens han fet especialment per nosaltres. I amb algunes cançons sona la veu de Carles, amb la qual és molt especial.
2: Sona la veu de Carles Sabater durant un concert del qual n'és fil conductor fins al tràgic final que va tenir.
1: Doncs amb la música de Sau arribem al final d'aquest temps de notícies. De seguida repassem l'actualitat i després, por fin, i Jaime Cantizano, aquí a Onda Cero. Molt bona tarda.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem a Torreferrera, que es convertirà de nou en un gran museu a cel obert amb una nova edició del Torreferrera Street Art Festival, que celebrarà de l'1 al 7 de juny. El Festival d'Art Urbà arriba aquest any al desè aniversari amb murals, intervencions artístiques i propostes visuals que conviden a reflexionar sobre la connexió amb l'entorn, la transformació i l'harmonia amb allò que ens envolta. El vi de muntanya serà el gran protagonista de la 14a edició de la Fira del Vi del Pirineu, que es celebrarà del 12 al 14 de juny a Talarn, al Pallars Jussà. Durant tot el cap de setmana, la fira reunirà cellers i elaboradors del Pirineu per donar a conèixer la qualitat i la singularitat dels vins pirinencs, especialment els del Pallars. El públic hi trobarà tastos guiats, gastronomia, música en directe, xerrades i activitats també per a tots els públics. I els secrets del cinema i les grans sèries de televisió surten a la llum amb l'exposició Darrere la gran pantalla, la memorabilia en el cinema i les sèries de televisió. Una exposició que es pot visitar a l'Adrià Codina Art Gallery de Lleida fins al 26 de juliol. La mostra reuneix vestuari original, objectes de rodatge, fotografies i documents de produccions de grans títols com Star Wars, Gladiator, The Crown, Doctor Who o Friends. Una exposició immersiva que permet descobrir el procés creatiu i tècnic que hi ha darrere de grans produccions audiovisuals amb visites guiades tots els dissabtes.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, lideratge.
2: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència a l'advocacia?
3: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanyi en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa, no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
4: Nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
5: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: y no abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la
1: Onda Cero.
0: Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti.
2: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
3: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món a on? Aquí,
4: sí.
3: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
5: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
3: Veus?
5: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
2: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: El disgust, la decepció,
3: sí.
6: El sentiment de culpa, el penediment...
3: Sí.
6: És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses.
3: Uh-huh.
6: Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Quantes persones no venen a la teràpia dient... És que recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia... És que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. Fins que no sàpiga tota la veritat...
3: Val.
6: És que vol dir, la seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació.
3: Sí.
6: Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que en sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
8: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros.
9: I a soles.
3: Bueno, la dut.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
10: Són les 9 i un minut. Anem amb futbol i molt més fins a les 10, aquí a Onda Cero Catalunya.
2: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
10: Hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dilluns 15 de juny de 2026. Fins les 10 clavades, manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el Dani Sánchez al capdavant del control tècnic. Entrem en matèria.
11: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
12: Quina ratxa! Quants matx portes?
11: 150.
12: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
13: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 19 minuts per arribar al punt horari de les 10 de la nit. Comencem la mini pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dilluns 15 de juny. Al marge del futbol, José Agustín Gómez, bona nit.
2: Hola, bona nit, Albert. Tarragona serà la seu de la 47a edició de la Lliga Catalana de Bàsquet. La fase de grups es disputarà del 9 al 11 de setembre i la final el diumenge 13. Força Lleida amplia el contracte de Melvin Egin fins al 2028. El Club Natació Sant Andreu ha comunicat que Javier Aznar deixa de ser l'entrenador de l'equip femení de waterpolo. Al darrere d'aquesta sortida pactada hi ha la intenció del club de no continuar potenciant el projecte femení. El Barça guanya la Lliga de Campions d'handbol després de superar a la final el Futsche de Berlín 37-34. És la 13a a la seva història sumant les Copes d'Europa. Va ser també el darrer partit amb la samarreta blaugrana pel porter danès Nielsen i el pivot l'eslové Makuch. El Joventut perd el tercer partit de la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB davant València Bàsquet. El conjunt valencià serà el rival del Barça amb el factor pista a favor. A la gran final, el millor de 5 partits que començarà a jugar-se el proper dijous al Roig Arena.
3: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
4: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
5: Medishore.
0: A la brúixola de Radio Estadio, tal dia com avui, Eloi Collazos.
6: Tal dia com avui, fa 12 anys que el motociclisme català va signar un triplet històric al Gran Premi de Catalunya. El salvarí Marc Márquez es va imposar en MotoGP, el barceloní Esteve Tito Rabat va guanyar en Moto2 i Àlex Márquez va aconseguir la victòria en Moto3. Aquell triplet encara tindria més valor a final de temporada perquè tots tres acabarien proclamant-se campions del món en les seves categories. Continuem el dimarts perquè també és una data important per a l'esport català. El 16 de juny del 2021, el Reus Ganxets Miró va guanyar la Copa de la Reina de tennis taula en el seu debut a la competició. El conjunt de la capital del Baix Camp va derrotar el Linares per 3-0 a la final disputada en Tequera. Sara Ramírez, Jessica Llamada i Anaïs Salpín van sumar els 3 punts de l'equip reusenc, que aixecava així el primer gran títol estatal de la seva història. Dimecres farà 18 anys que Pep Guardiola va ser presentat com a entrenador del primer equip del Barça.
7: Jo intentaré convèncer els jugadors, intentaré convèncer a tota la gent del vestidor en l'estil que sento. És a dir, no puc guanyar sense transmetre allò que no sento. I sento el que sento i sé que aquest és el camí que ens pot apropar a la victòria.
6: El tècnic de Santpedor arribava a la banqueta blaugrana després d'haver aconseguit l'ascens amb el Barça Atlètic. El temps acabaria donant una dimensió històrica a aquella aposta. Guardiola va guanyar 14 dels 19 títols que va disputar en 4 temporades, inclosa la Champions de Roma del 2009, el triplet de la història del club i el sextet d'aquell mateix any. Dijous es compliran 17 anys que el Barça de bàsquet va recuperar el títol de Lliga. Va derrotar el Tau Ceràmica per 90-77 al quart partit de la final disputat al Palau Blaugrana i va tancar la sèrie per 3 victòries a 1. Juan Carlos Navarro va ser escollit millor jugador de la final i el conjunt entrenat per Xavi Pascual va guanyar la Lliga ACB 5 anys després de l'últim títol. I acabem el divendres perquè també és una data important per al vol català. El 19 de juny del 2022 el Barça d'handbol va guanyar l'onzena Champions de la seva història i es va convertir en el primer equip que revalidava el títol en el format de Final Four de Colònia.
8: Ahí va Fàbregas, ahí va Fàbregas! El Barça s'eleva la Champions! Después de 70 minutos de máxima igualdad y de una tanda de penaltis...
6: El conjunt blaugrana va derrotar el Kielce polonès en una final dramàtica a l'Anxes Arena. El partit va acabar en empat a 28 en el temps reglamentari i a 32 després de la pròrroga, però el Barça es va imposar els penals. Gonzalo Pérez de Vargas va aturar el llançament decisiu i Ludovic Fàbregas va transformar el penal que va donar el títol a l'equip de Carlos Ortega.
9: ¿Y cómo vais con la boda?
10: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
9: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
0: A la brúxula de Radio Estadio, de Tia Green.
1: Sí, senyor, golf, perquè també tenim un raconet pel golf en aquest programa tan mundialista en el dia d'avui, i és que volem repassar l'actualitat d'aquest meravellós esport els darrers 7 dies, i ho fem de la mà del nostre company amic del diari Esport i responsable de la premsa a la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar. Hola.
11: Què tal? Bona nit a tots.
1: Arriba el US Open a Nova York i amb 4 jugadors espanyols.
11: Així és, aquest dijous comença la 126a edició del US Open, que jugarà en el sempre temut recorregut a Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, i on tindrem una bona representació amb 4 jugadors espanyols, començant pels dos del Live Golf, com el basc John Ram i el català David Puig, que s'han classificat pel rànquing mundial, entre que Ángela Llora i Rocco Repetto Taylor faran el seu debut després de guanyar-se la plaça en una jornada de qualificació prèvia. Un US Open torna a presentar-se amb el seu desafiament característic, recorreguts llargs, un rough implacable i greens ràpids com traïdors, molt difícils d'entendre. Un escenari dissenyat per posar a prova cada aspecte del joc i on el més mínim error sol pagar-se també amb duresa en forma de bogey. Al llarg més d'un segle d'història del torneig, el US Open ha coronat algun dels noms més grans del seu esport. També han estat escenari de gestes impossibles, derrotes inoblidables i demostracions de resistència mental que han definit carreres senceres. Per això, més que un major, el US Open és una prova realment de supervivència. Un torneig on la paciència, la precisió i el caràcter solen ser importants com el talent. La història del campionat es remunta a l'any 1895. La seva primera edició es va disputar en un modest recorregut de 9 forats del Newport Golf Club a Rhode Island. Tot just amb 10 professionals i un amateur van recórrer 36 forats en una sola jornada. El vencedor va ser l'anglès Horace Rawlings, un jove professional de 21 anys, que es va embutxacar en aquell moment $150 i una medalla d'or, premi reservat per al campió. Ara ja s'ha transformat en un dels tornejos que qualsevol bon aficionat no es vol perdre, i amb la presència dels millors professionals a les condicions del camp, que prepara la USGA, els hi posa moltes dificultats, i els transforma en jugadors humans pels golfistes amateurs. El defensor del títol és J.J. Spaun, mentre que el guanyador del 2018 en aquest mateix recorregut de Brooks Koepka no és segur que pugui estar a la sortida després de tenir que abandonar aquest diumenge el Canadian Open, ja ho diré, per problemes en una mà que no li permeten agafar en condicions al pal. Veurem la seva evolució encara que queden uns dies pel torneig. Tot i així, tant Ram com David Puig ja porten dies entrenant, conscients que hauran de treure el millor del seu joc per poder optar a la victòria.
1: Rocco Repetto, per qualsevol que no sàpiga qui és, Rocco Paolo Repetto Taylor és un jugador espanyol andalús, nascut a Fuengirola, sí. 23 anys, i que ja a aquestes alçades, després de passar per la Universitat d'Oral Roberts a Tulsa, Oklahoma, entre el 20 i el 24, té 2 triomfs professionals, un a l'Alps Tour, a la tercera divisió europea, la Cigal Golf Open al març del 25 i al juny del 25, el fa escassament el primer dia d'aquest mes, va guanyar el Challenge de Cádiz del Challenge Tour de la segona divisió europea. Sergio García no serà al US Open.
11: Sí, el castellonenc no té bitllet pel US Open, com deies, i després del Live Golf Andalusia, on va brillar amb llum pròpia, es va desplaçar aquesta setmana a Rabat, al Marroc, per jugar a les sèries internacionals, torneig integrat dins del circuit asiàtic, però promogut pel Fons d'Inversió Saudita. Doncs no li han anat bé les coses al castellonenc, que es va quedar a les portes d'entrar al tall del torneig que ha visitat l'espectacular recorregut del Royal Golf d'Ares Salam, a Rabat. El de Borriol es va quedar fora només per un cop, després de 2 primeres jornades en un camp en què s'estrenava, no havia jugat mai, i en el que va agafar sense millor, no va poder mostrar el seu millor joc, i a més dolgut perquè a la bossa la portava justament la seva esposa, algú també molt poc habitual. Tampoc van passar el tall Luis Massaveu, company seu al Fireballs, ni tampoc el lleidatà Carlos Pigem. Les sèries internacionals són tornejos puntuals integrats dins de l'Asian Tour i en capital saudita, i reuneixen molts jugadors de Live Golf que acudeixen per contracte i amb l'oportunitat d'aconseguir un bon pessic econòmic en cas de victòria, ja que reparteixen ni més ni menys que $2 milions. Aquestes sèries no se li han donat gaire bé al castellonenc, i fallar un tall tampoc és no és molt habitual, però la realitat és que ha jugat un total de 7 tornejos d'aquestes sèries al llarg de la seva carrera i en dos va tenir opcions del triomf, a Macau i a Oman, i va fer també un bon paper de nou a Macau i els altres 4 els va fallar del tall, 2 a Aràbia Saudita, 1 a Escòcia i el d'aquesta setmana al Marroc. La victòria, per cert, a Rabat va ser pel jove jugador de Hong Kong, Tai Chi Ko, que li va pispar la victòria a Bubba Watson, al forat 18, en aconseguir un verdi, mentre el doble guanyador del Masters es va quedar al par del forat i, per tant, va caure a la segona posició i haurà d'esperar una mica més per guanyar el seu primer títol després de 8 anys de sequera.
1: Doncs al PGA Tour hi ha hagut activitat, primera victòria a l'Open de Canadà pel nord-americà Bud Cowley a Ontario.
11: Sí, el jugador de 36 anys va agafar el liderat amb un verdi de forat 12 i va guanyar el RBC Canadian Open sota pluja i molt de vent, aconseguint el seu primer títol del PGA Tour. 8 anys després, atenció, que la seva carrera gairebé acabés en un accident de cotxe al Memorial Tournament. Cowley, de 36 anys, com dèiem, va guanyar a la seva 239a sortida al circuit nord-americà, poc més de 2 anys després que finalment tornés al Tour després d'aquest accident, com dèiem. Hi va haver moments en què em vaig fer mal i realment no estàvem segurs si podria tornar, va dir Cowley, molt emocionat, que anava de passatger en un cotxe quan va patir 6 costelles trencades, un pulmó dret col·lapsat i una fractura a la cama esquerra. Diumenge, però, al TPC Toronto, a Osprey Valley, Cowley va tancar amb 5 sota par la seva volta amb 65 cops per arribar al

s'ha aixut a part i comportar-se aquesta important victòria. Va començar la ronda un cop per darrere de Jackson Saber i va acabar superant Mats Tsitsatic per dos cops. Victor Hovland, el noruec, va ser tercer en 14 aixut a part i

0: tot apuntava una victòria de Mason Sam, liderant des del primer dia l'Alps d'Andalusia, de Roquetes de Mar, tenia reservat un desallant ben inesperat. L'italià Enrico Di Nitto va protagonitzar una brillant remuntada a la jornada final i va acabar imposant-se a l'anglès al tercer forat del playoff gràcies a un verdi que li va permetre aixecar el trofeu al club de Plats, a Playa Serena. Di Nitto, un dels jugadors més experimentats del circuit, va signar una volta al parc del camp de 70 cops que semblava insuficient durant tota la bona part del dia. No obstant, un decisiu verdi al forat 18 li va permetre assolir a Sam al capdamunt de la classificació i va forçar aquest desempat que va acabar caient del seu costat. Per darrere dels dos protagonistes, també un dels noms propis, l'espanyol Álvaro Hernández Cabezuela. El jugador va anar escalant posicions silenciosament durant tota la competició i va estar pront i rompent la lluita pel títol gràcies a una sòlida volta de 68 cops, però no va arribar a temps. Aquest resultat li va permetre finalitzar a la tercera posició compartida amb el francès Paul Franquet, signant a més la seva millor actuació de la temporada.
1: Carla Tejedo i Carolina López Chacarra brillen al torneig per parelles del Ladies PGA.
0: Sí, les dues jugadores espanyoles, dos joves golfistes amb un excel·lent bagatge comú al camp amateur, han ocupat la 12a plaça amb menys 9 al campionat Down Championship, torneig per parelles del circuit nord-americà femení disputat a Midland, Michigan. Totes dues han acabat amb una gran ronda de 66 cops. D'altra banda, Julia López, l'altra espanyola en joc, ha jugat amb l'anglesa amb accent andalús, Mimi Roig, que van acabar amb menys 8 al lloc 17è. Les guanyadores van ser Gina Kim i Jana Wilson, que van formar equip per guanyar aquest torneig, aconseguint, a més, els seus primers títols de l'LPGA, tancant ronda amb 62 cops, menys 8, en modalitat de joc de millor bola, per una victòria per dos cops sobre Hee Jo Kim i Hai Jin Choi, difícil també de pronunciar. A més, que Gina Kim i Wilson van acabar el 17 sota par, amb 263 cops al Midland Country Club, on es va disputar aquest campionat.
1: Martínez Robredo suma un destacat 8è lloc a l'europeu sènior.
0: Sí, els campionats d'Europa individual sènior masculí i femení ha conclòs amb el recorregut xipiota de l'EA Golf Club, amb una destacada actuació de Natalia Martínez Robredo, que ha signat el millor resultat de l'expedició espanyola, formada inicialment per 4 dones i 2 homes. La golfista gallega ha tancat la participació amb una targeta de 78 cops més 4, millorant en un impacte al registre de la jornada anterior. Tot i que aquest resultat no li va permetre escalar posicions, sí que li va permetre consolidar aquest brillant 8è lloc final, un lloc important en una competició que ha reunit les millors jugadores sènior del continent. L'altra espanyola que va aconseguir superar el tall, Mari Carmen Mendaro, va repetir la targeta del primer dia 79 cops de la segona jornada i amb un acumulat de 241 cops va acabar compartint la 22a posició.
1: I acabem amb Ramon Ventura i Andrea de Sentmenat, nous campions de Catalunya Mid Amateur.
0: Sí, Ramon Ventura amb 145 cops més 1 i Andrea de Sentmenat amb 153 més 9 s'han proclamat aquest diumenge com a nous campions de Catalunya Mid Amateur després de dues caloroses jornades de competició al Club de Golf Barcelona. Un total de 36 forats de joc van coronar Ventura com el nou rei català de la categoria per sobre dels 25 anys, que s'imposava amb aquests 145 cops després de dues voltes de 72 i 73 impactes al recorregut de Sant Esteve Sesrovires. A la competició femenina, la nova campiona de Catalunya Mid Amateur va ser l'Andrea de Sentmenat, que es va imposar amb molta claredat a les seves rivals, amb 153 cops en dues targetes de 77 i 76 impactes, dues grans jornades de golf al Club de Golf de Sant Esteve Sesrovires, que va culminar aquest diumenge amb el lliurament dels premis en dos dies de competició, amb més de 60 jugadors van participar en aquest torneig de la Federació Catalana de Golf. Moltes felicitats, doncs, als nous campions de Catalunya Mid Amateur 2026.
1: I en 7 dies prometem tornar i repassar, fer una ullada a tot el que dongui de sí de no al món del golf en qualsevol dels seus circuits. Serà sempre de la mà del nostre bon amic i company del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar. Que tinguis bona setmana i molts verdis, Ramon.
0: Una abraçada a tots.
2: Este verano la gran pregunta es...
3: ¿Híbrido o eléctrico?
2: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
1: Actualitzem marcador, el descans Bèlgica 0, Egipte 1. Recordo que la jornada del Mundial acull

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. El programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Matinades que molts ara esteu pendents del futbol, perquè, clar, a l'haver la Copa del Món, doncs, el Mundial, doncs, en aquestes hores, alguns ens mira entre partit i partit, ens aneu escoltant, i escolta, sigui quina sigui la situació, nosaltres encantats de poder-vos acompanyar en aquest ja dimarts, nit de dilluns, però ja com a tal dimarts 16 de juny de 2026. D'ara en endavant, fins a les 6 de la matinada, us anirem acompanyant, us anirem explicant històries per estar al vostre costat, tot comentant amb propostes de llibres, de sèries, de pel·lícules, de reflexions. Nits de Ràdio. Des d'ara i fins a les 6. Vinga, comencem.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de sèries, moltes ganes de que ens facin propostes i que ens les expliqui de dues en dues, en packs de dos indivisibles, tot i que a vegades, com que ens agrada molt xerrar, igual només ens dona temps a fer una, però en principi en fem dos, amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: A veure, en packs indivisibles, a veure...
1: Avui tenim dos, com els Petit Suís.
0: Com els Petit Suís, amb el plàstic que ens expliquen avui, Òscar,
1: doncs, a veure. Mira, avui tenim, ja per començar, tenim una sèrie que ha funcionat força bé, que és una sèrie d'un còmic de Marvel, però que no està a Disney Plus. Mm-hmm. Almenys aquí a Espanya. No sé per què. Suposo també perquè la productora Sony. És com les pel·lícules de Venom.
0: Tots els drets dels personatges de Spider-Man són de Sony. No ha caducat això. La llicència, per tant no es pot
1: Sony
0: fer servir.
1: Sony ha fet aquesta minisèrie, uh-huh, que a priori és minisèrie, però sí, bueno, mai se sap.
0: Sí.
1: I després d'estrenar-se als Estats Units a MGM Plus, aquí va arribar de manera global, doncs fa 3 setmanetes no arriba, a Prime Video. Mhm. Uh-huh. Una minissèrie, la veritat és que molt interessant des del mateix tràiler, perquè ens parla de Spider-Man, però no de Peter Parker. Ens parla d'un altre Spider-Man. Ja sabeu que dins dels còmics de Spider-Man hi ha com diverses versions alternatives.
0: Bueno, hi ha l'Spider-Verse. L'Spider-Verse és com es coneix totes aquestes variants que van des d'un tocinet a diferents versions.
1: Exacte, ja vam fer un parell de pel·lícules que tractaven el tema, sí, d'animació, vull dir, uh-huh, doncs, i també a la darrera de Spider-Man amb el Doctor Strange també es parlava d'això, del multiverso. Uh-huh. Doncs aquesta està basada en un còmic que és un còmic directament que ja el títol ja et fa una idea molt clara de què vol dir. Perquè aquesta minissèrie es titula Spider-Noir.
2: Tu ja sabes com acaba.
3: Pues empieza por el principio.
2: Los tics. Los pensamientos. Los impulsos. He conseguido reprimirlos. Casi siempre. ¿De qué va esto, Ben?
3: Pero ¿qué puñetas le ha pasado?
2: Sacudí a unos tipos en un bar.
0: Anda, que no li agrada aquest personatge al Nicolas Cage, em sembla.
1: Hombre,
0: bé.
1: És que Nicolas Cage, aquest paper, estava destinat per ell. De fet, a una de les sèries d'animació, ell va posar la veu durant un parell de capítols, em sembla, el personatge, i clar, quan el creador de la sèrie, el showrunner, va dir, a qui puc posar com a protagonista de Spider-Noir? Nicolas Cage. És que no hi havia discussió. De fet, és una minissèrie molt interessant. Són 8 episodis, d'uns 42, 43 minuts, gairebé sembla com un procedimental, doncs que ens porta això, un Spider-Man diferent, no és Peter Parker, és un altre, i ens porta als anys 30-40, amb aquesta estètica noir, de cinema negre, de les pel·lícules de cinema negre als anys 40 i 50, d'aquelles pel·lícules basades en novel·les de Raymond Chandler, amb personatges com el Marlowe, com el Sam Spade, etc, etc. Doncs aquesta minissèrie ens parla d'un detectiu privat que en el passat es feia dir l'Aranya, de Spider, mm-hmm, i que bueno, havia sigut una espècie de superheroi, però que es va retirar, diguéssim, i ara es dedica, sense la màscara, doncs, a investigar casos. Mm-hmm. Llavors, hi arriba un cas que té a veure amb persones amb poders especials i, clar, una cosa porta l'altra. Llavors, val a dir que hem posat el trailer en castellà simplement perquè els oients l'oiessin, però l'escoltessin. Però, a veure, a Nicolas Cage l'has d'escoltar en versió original.
0: Totalment.
1: Perquè és la seva gràcia.
0: Sí.
1: Perquè ell és exagerat en tot. Ja ho sabem. Nicolas Cage és un meme. És un meme de si mateix.
0: Sí, total.
1: I clar, posats a escoltar-lo, sempre és millor escoltar-lo en versió original, perquè a més té així com un to... Així com... que estoy ya de vuelta de todo, que me da todo igual.
0: Sí.
1: que li va molt bé. Llavors, a partir d'aquí, comença a investigar un... aquí li interessen a uns quants superherois que comencen a aparèixer, té que veure també amb un senyor de la màfia, que també és un personatge dels còmics. Llavors, tot està bastant ben fet, la veritat. Només tens l'opció de veure la minissèrie o bé en blanc i negre o bé en color.
0: Mm-hmm. Ah, que bo.
1: Sí, tens l'opció. De fet, el mateix Nicolas Cage va dir, per què no fem una versió en blanc i negre? Perquè ja que estem parlant del món, d'aquest món que recorda pel·lícules de cinema negre dels anys 40-50, el blanc i negre li anirà molt bé. I jo la veritat és que he decidit, el còmic, òbviament, està en color, però, i la pots veure en color, si vols, i no... No canvia res del que és la trama i els personatges, simplement l'estètica canvia. I ja que ens posem en una sèrie que té que veure això amb aquest univers blanc noir, doncs ho posem en blanc i negre.
0: Que bo.
1: I la veritat és que funciona molt bé. Jo me la vaig veure la setmana passada, me la vaig dosificar perquè és inevitable veure dos capítols seguits. Si la vols gaudir, doncs posa't allà... És com veure Star Trek Strange New Worlds, que te l'has de dosificar.
0: Sí.
1: O com a mínim ho feia en les primeres dues temporades. A partir de la tercera ja en parlarem quan arribi la quarta.
0: Sí.
1: De la mateixa manera que ja en parlarem algun dia, no sé si abans que acabi temporada o potser després d'aquest desastre que ha sigut Starfleet Academy, però sí, bueno, no canviem.
0: 90-210 a San Francisco del segle 30, doncs exactament, sí.
1: Ho acabem de resumir en la qual cosa, si voleu, si la veu veure, ja és cosa vostra. En el pecado va la penitencia.
0: Exactament. En aquest cas, doncs, és una sèrie que, tot i que sigui d'un univers, diguem-ne, còmic, de dibuix, d'animació, és perfectament noir i és perfectament serialitzable, eh?
1: Exacte. Els amants del cinema negre clàssic, si no són massa puristes, òbviament, la gaudiran. Si la vols veure en blanc i negre, la gaudiràs encara més. Si la vols veure en color, doncs t'agradarà. Perquè, a més, comença com una sèrie, això, de detectius, de novel·la negra, però a poc, òbviament, és Spider-Man. Doncs el tema superheroi va apareixent. I ja els darrers capítols, especialment el darrer capítol, és molt Spider-Man, en aquest sentit. Llavors, és una sèrie ideal per un cap de setmana, 8 episodis. És una sèrie que gaudiràs perfectament, no només de la trama, dels personatges, dels actors, de la música, la capçalera està molt bé, la intro de la sèrie té també aquest toc de música de cabaret d'aquella època. Tot funciona molt bé. És una minissèrie que va arribar una mica de tapadillo i ha agradat. Ha agradat tant a la crítica com als subscrits a Amazon Prime o els que la vulguin veure a través d'altres plataformes pagant suplement. Però bueno, és una minissèrie que, malgrat la publicitat que et posen a Prime Video, però bueno, això ja què hi farem,
0: sí,
1: és molt gaudit.

0: jo us la recomano molt.
1: I és l'altre gran, diguem-ne, personatge dels còmics que hagués pogut fer Nicolas Cage, perquè va ser durant uns dies, o almenys mentre es va començar la producció, Superman, el Superman de Tim Burton.
0: Exactament.
1: El que passa és que al final aquella producció es va tirar...
0: Però es van quedar algunes fotos, algun vídeo, i bueno, mira, que hauria sigut en lloc de Michael Keaton si hagués sigut Nicolas Cage? Doncs bueno, segurament l'univers hauria implosionat i s'hauria...
1: Bueno, Michael Keaton hagués seguit, perquè era el Batman. En aquest cas, ell havia de ser el Superman d'aquell univers. Sí.
0: Però què hauria passat? Què hauria passat?
1: Bueno. Doncs
0: segurament... És veritat, ara ja havia fet un crossover particular.
1: Sí, el Michael Keaton ja havien fet, precisament perquè ja havien fet Batman i havia funcionat molt bé, doncs aquest univers DC li havien encomanat al Tim Burton que el seguís fent, no? I quan ja estava doncs, bastant avançada la producció perquè... recuperés el Superman, que feia molt de temps doncs, que no, des de les èpoques del Christopher Reeve, que no s'havia fet en pel·lícula, però es va tirar enrere la producció. Bé, en fi, universos paral·lels, que en diríem.
0: Sí, bueno, hauria sigut interessant de veure.
1: Segur, això segur.
0: Segurament haurien troncat molt amb el Superman de Christopher Reeve, segurament,
1: sí.
0: No tant amb l'Hombre d'Acero d'en Henry Cavill. Bueno, després d'aquella pel·lícula...
1: D'aquell intent, sí, d'aquell
0: intent. Que va ser una cosa així estranya que ara resulta que ningú se'n recorda, doncs hauria sigut una cosa interessant. I si a més haguessin fet un crossover amb Batman, amb Michael Keaton. Però bueno, Nicolas Cage fent de Superman, jo crec que l'univers s'hauria plegat sobre si mateix.
1: Hagués implosionat totalment. Quina és l'altra proposta que tenim per aquesta setmana, Òscar?
0: Doncs mira, l'altre canviem de gènere i ens anem a una comèdia, una dramèdia, un drama còmic, perquè el que s'explica a la minissèrie és bastant dramàtic, però té una pàtina de comèdia, o com a mínim ens la venen com a comèdia. Però ha funcionat també força bé. Aquesta la teniu a Apple TV. Si us dic que Michelle Pfeiffer, als 68 anys, està, no sé, perfecta, que sembla mentida que aquesta dona tingui 68 anys, quan tu la veus, no és la protagonista de la sèrie, però es menja cada fotograma en el qual apareix. Michelle Pfeiffer continua això, quien tuvo, retuvo. No és la protagonista, com deia. La protagonista és una noia que de sobte es queda embarassada, ella que anava a estudiar literatura a la universitat i que tenia traces d'escriptora, tant de bo, segons pensava ella, podria arribar a escriure, a graduar-me a Harvard, però em vaig quedar embarassada d'un professor de la facultat i la meva vida va canviar. I els problemes de la protagonista, que es diu Margo, ja comença a tenir a veure amb els diners. Com puc fer perquè ha decidit tenir el nen? Què faré jo per mantenir aquest nen? No és minissèrie, es va plantejar com a minissèrie, però sembla que tindrà segona temporada. De fet, es va renovar abans que acabés la temporada. Es titula Margo tiene problemas de dinero.
2: No escuches las tonterías que vomita la gente. Y aquí estoy, a las puertas de la grandeza. ¿Cómo ha podido pasarme?
3: Margo, ¿por qué estás aquí? Deberías ir a la universidad.
2: ¿A Harvard?
3: Sí, a Harvard.
2: Oh. ¿Qué tal la uni? ¡Ay, por Dios! ¡Ibas a ser alguien!
4: ¿Quién iba a ser?
2: ¡La que quisieras! Decidiste quedarte conmigo. Yo arruiné tu vida. La arruinaste para bien, cariño. He de volver al trabajo por...
1: Sort que al doblatge li fiquen una veu de persona gran a la Michelle Pfeiffer.
0: Sí, li posen la veu de la Mercè Montalà.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Que és la veu oficial... De la Julia Roberts. Però en la versió original té una veu més aguda, més jove, perquè és que Michelle Pfeiffer sembla que els anys no passen per ella. No ho sembla.
1: Espectacular.
0: 68 anys té. És que tu estàs veient la sèrie i dius, és que no em crec que aquesta senyora tingui 68 anys. Perquè a més porta escotazos, vesteix com una mena de senyora una mica... Bueno, vesteix com els anglès, les ames de casa angleses, però en aquest cas nord-americana. Vale. També sabem una miqueta per què està ella a la minissèrie, perquè la minissèrie que es basa en una novel·la, i qui és el showrunner de la sèrie? Doncs és el David E. Kelly. I qui és aquest senyor? El marit de Michelle Pfeiffer.
1: Ah, mira.
0: Clar, tot queda en casa. Malgrat el nepotisme, va dedicar, des de la primera vegada que hem vist a David E. Kelly,

0: li, fent papers per la seva dona, perquè ja Michelle Pfeiffer la veien poc al cinema, cada cop la veien més a la petita pantalla. Doncs al marge d'això, la protagonista és la Elle Fanning, que és això, és la Margot, que de sobte es queda embarassada, i clar, necessita diners, perquè una altra cosa no, però els bolquers valen pasta, eh? I tot això, tots els que heu tingut nens, sabeu que els bolquers és un pozo sin fondo.
1: Bueno, qui diu bolquers com a paral·lelisme o com a simbologia del que vol dir tenir una criatura, que és una barbaritat.
0: És un pozo sin fondo.
1: És un pozo sin fondo.
0: Sí, sí. I clar, i
1: com deia el propi personatge de la Michelle Pfeiffer, ho fas amb ganes, però és el que és.
0: Clar, el personatge que és la mare, la Michelle Pfeiffer, que interpreta la mare de la Margot, i que treballa en un... treballa en un Hooter. S'havia treballat en un Hooter, si ara treballa d'una cadena en un Westinghouse, o un, com es diu aquest, un Camargue, saps aquestes cadenes Corte Inglés a l'americana? Sí, sí, doncs això. Ara no me'n recordo exactament. Doncs, i el seu pare, que és el Nick Offerman, havia sigut i és un lluitador de wrestling retirat, que no tenen una relació propera, però clar, quan s'entera que la seva filla s'ha quedat embarassada, ha tingut un nen, doncs torna, diguéssim, el hijo, en este caso, el padre pródigo, torna a casa. Doncs què és el que decideix la Margot per guanyar-se la vida ara que necessita diners perquè ella ha decidit tenir el nen? Doncs me voy a abrir una cuenta en OnlyFans.
1: Ah, amigo.
0: I clar, a partir d'aquí ja saps que, obra, OnlyFans no és només sexe. Si ho sabeu tots, més o menys. Els que sabeu que hi ha sexe és perquè esteu interessats en veure OnlyFans. Sí que en aquest sentit ja sabeu com funciona la cosa. Però no tothom que s'obre un compte OnlyFans...
1: Seria com si diguéssim, vindria a ser com un d'allò privat, no? O sigui, com un club patrocinat en el que tu pots oferir continguts, que poden pot ser el que sigui.
0: Comença a crear personatges, comença a fer coses, vol fer crítica literària, vol fer moltes coses, però s'adona que la gent, en realitat, si no vol sexe, vol veure carn.
1: Sí.
0: I llavors ella contacta amb un parell d'estrelles d'OnlyFans que fan performances i a partir d'ella, amb la seva imaginació i donant al públic allò que li agrada, comença a tenir èxit. Però clar, dedicar-te a OnlyFans, diguéssim que avui et digui, és com ser, si no prostituta, actriu porno. És la imatge que té la gent al cap. I això, una societat tan pacata com la nord-americana, sobretot quan tens un nen petit que no has formalitzat un matrimoni, que ets mare soltera i ja et dediques a OnlyFans, ui, esto pinta mal pels conservadors.
1: Sí, sí.
0: Però la realitat és que no, és que ella no vol dedicar-se al porno ni fer sexe en viu a OnlyFans, simplement ha trobat una manera de guanyar diners, se n'adona que les actuacions que fa a OnlyFans tenen èxit, agraden a la gent, no necessàriament tenen que veure sexe, ella, amb la seva vènia d'escriptora, comença a crear personatges i mons imaginaris i ja s'adona que té èxit. Però, clar, la societat no és tan permissiva. I quan el pare del seu fill retorna i li comença a dir «Bueno, pues, ¿qué tal si compartimos custodia compartida?» i ella diu que no, pues la cosa acaba a judicis. I, clar, si et dediques a OnlyFans davant d'un jutge... I hasta aquí puedo leer, porque si no, us destripo gairebé tota la temporada. És una minissèrie que, o millor dir, una sèrie, perquè té segona temporada renovada, realment que no t'ho esperaves, perquè comèdies dramèdies d'aquestes han fet moltes. Però amb aquesta xispa, per dir-ho en castellà, amb aquest carisma, no només de Michelle Pfeiffer, de Nick Offerman, de la Elle Fanning, la protagonista, també apareix en Greg Kinnear en un paper secundari, apareixen gent bastant coneguda en aquesta sèrie. La veritat és que tot funciona bastant bé. Així com Spider-Noir comentaven que tot funciona al voltant d'una trama de novel·la negra, aquí tot funciona en una història que a priori podria ser dramàtica, però que te la mostren com a comèdia. Perquè a vegades la comèdia sorgeix també del drama.
1: Totalment.
0: La mateixa protagonista és això, ja està en una situació... Necessito guanyar diners. I em dedico a OnlyFans. OnlyFans també va dir que darrerament altres sèries s'han dedicat, per exemple, la tercera... I pel que sembla, perquè no l'he vista, bastant prescindible temporada d'Eufòria, també té que veure alguna de les subtrames amb el món d'OnlyFans, i alguna sèrie espanyola em sembla que també heu tractat, és a dir que de vegades són això, són modes, però bueno, clar, quan parlem de plataformes que tenen èxit, plataformes digitals, doncs també el món de la televisió i de les sèries televisives també els interessa mostrar aquesta nova realitat.
1: El que passa és que aquí sempre hi ha un debat interessant, Òscar, que és que... Sí. Hi ha el debat de si blanqueja l'opció.
0: Això, clar, jo penso que té un cert blanqueja.

0: encaixament.
1: A mi, pel que m'explicaves, em dona aquesta perspectiva.
0: Jo tinc aquesta sensació. Però com que, diguéssim, que té clar que el personatge no vol fer sexe, insisteix molt en que el personatge no vol fer porno. Ara, vull imaginar... Ara, jo no coneixo OnlyFans, no tinc cap compte, tampoc m'interessa, la veritat no tinc cap curiositat. Vull imaginar que tothom que té un compte OnlyFans, no tothom es dedica al porno ni al sexe. M'imagino que hi haurà altres coses. Però la imatge que té tothom al cap, quan parlem d'OnlyFans, és això. Perquè al principi, sí, bueno, soy el típico modelo que voy mostrando un poco de carne, carne, carne, y al final, como la gente me pide más, pues me paso ya directamente a mostrarlo todo. Llavors, clar, estiguéssim que es creua una mica la ratlla. Ara, OnlyFans no és ni positiu ni negatiu, nosaltres no farem judicis morals, però sí que tinc la sensació de que blanqueja una miqueta el que té que veure amb OnlyFans, perquè és veritat que el personatge ho passa molt malament, sobretot quan es descobreix que té un compte OnlyFans. Però
1: és a dir, està bé que doni el missatge de que no surt gratis i no ens referim òbviament, econòmicament, sinó que té un cost, diguem-ne, social, eh? I això és
0: sí,
1: bo perquè se
0: sàpiga. Social,
1: perquè a mi el que m'interessa, Òscar, de tot això, és que la gent ha de ser lliure de poder fer el que vulgui. Però per poder ser lliure has de conèixer molt bé el producte. És a dir, has de saber molt bé... la lletra petita que té, no? I en aquest cas la lletra petita no t'ho diu la plataforma, t'ho diu la societat.
0: No. La societat, sobretot, t'ho diu tu quan tens una necessitat monetària, que tu saps què és el que vol la gent i si tu estàs disposat a donar-li.
1: Sí, però llavors... vull dir, fins i tot en aquest cas, el que s'ha de saber és les conseqüències a curt i a llarg plaç que té. Perquè no és un, ah, mira, esto es hoy y mañana se olvida. No, allò
0: no,
1: ja queda per sempre.
0: Avui en dia, en el món digital, no hi ha un oblit. Social,
1: allò queda per sempre. Allò queda per sempre fins i tot quan ja has superat igual el deute que tenies.
0: No, és que suposo que en el fons, digue-li OnlyFans, digue-li Twittero, digue-li YouTuber d'èxit, tota una exposició pública té una responsabilitat i té unes conseqüències. Llavors tu has de decidir fins a quin punt vols jugar aquest paper. Fins a quin punt estàs disposat a donar al públic allò que vol o simplement tu tens un producte i no el vols canviar. Això decidirà de molts factors, però en darrera instància, a veure, OnlyFans, la gent que es fa un compte d'OnlyFans no ho fa perquè es vulgui divertir, és perquè vol diners. És un camí ràpid per enriquir-se, molt ràpid. Llavors tu has de decidir, llavors, sense aquí nosaltres establim cap judici moral, això ho tenim molt clar. Però sí que tinc la sensació que la sèrie blanqueja una miqueta aquest món. No acaba d'escarbar del tot. Ho planteja, ho mostra, el personatge en un parell de capítols ho pateix, però ella té molt clar que no deixarà OnlyFans. Llavors, clar, al final és això. Fins a quin punt estàs disposat, o disposada en aquest cas, a mantenir-te fidel al que tu vols fer, o si alguien te ofrece un millón de dólares como Robert Redford, ¿qué faràs?
1: Exacte.
0: I a partir d'aquí tu has de decidir també en aquest sentit, clar, és que en el fons avui en dia a les xarxes socials, que se suposa que són per majors de 18 anys, de 16 a teoria, 16 anys, hem de decidir la nostra responsabilitat i sobretot ser conseqüents amb el que fem a les xarxes socials. Digue-li Twitter, digue-li TikTok, digue-li Instagram i en aquest cas una cosa més directa, més diguéssim tu a tu, com és l'OnlyFans, i has de decidir tu què vols fer. Quin ús li donaràs i, sobretot, sigues conscient del que estàs fent.
1: Sí, sí.
0: Però, bueno, en aquest sentit, com dèiem, nosaltres no fem judicis de valor. Per nosaltres, OnlyFans no és ni bon ni dolent. Això ja depèn de cadascú.
1: Ah, sí, sí.
0: I la sèrie...
1: Digues, digues.
0: La sèrie, en aquest sentit, doncs sí, ho planteja, però jo tinc la sensació que no acaba d'aprofundir. Jo penso que han fet una versió amable d'OnlyFans. És aquesta sensació que m'ha quedat. Sí. A veure, la sèrie és molt gaudible, però sí que si escarbes una miqueta, més enllà de que, com deia abans, el personatge, hi ha un parell de capítols que, clar, es veu exposada públicament, no sé jo si realment és tan dramàtic com ens ho planteja.
1: En fi, doncs aquestes són les dues propostes. Que hi hagi debat, que això em sembla interessant. La setmana que ve, més sèries amb l'Òscar González, que ens portarà dues racions més d'aquestes tan bones que ens prepara amb tant d'amor. Òscar, la setmana que ve t'escoltem.
0: Fins la propera.

0: va passar tal dia com avui, 16 de juny del 1957. Naixia Jordi Hurtado. En un barri de l'Hospitalet de Llobregat naixia tal dia com avui en Jordi Hurtado. Un nom que potser aleshores no deia gaire, però que avui és sinònim de longevitat televisiva i carisma incombustible. El gran salt a la fama li va arribar el 97, quan va començar a presentar Saber i Ganar, el concurs cultural de la 2, que s'ha convertit en un clàssic inqüestionable. I així reaccionava Jordi Hurtado, preguntat per Fórmula TV, sobre els memes comparatius després de la mort de la reina Isabel II.
1: Protagonista en Twitter, porque has ganado la batalla.
2: Involuntario, ¿eh? Absolutamente involuntario. Es decir, yo no he hecho nada, ¿eh? Para eso yo no he hecho absolutamente nada. Protagonista involuntario. Sí, trending topic, como me ha contado todo el mundo. Y bueno, pues sí, el primero en alucinar soy yo, ¿no? Y bueno, felicitar a todas esas personas que tienen esa imaginación, que piensan en mí, que además, bueno, me están haciendo tanta publicidad.
0: S'ha de reconèixer que té molt bon humor. Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 16 de juny del 1957, que naixia Jordi Hurtado.
3: A Onda Cero Catalunya... La música.